0: de 10. Són les 5. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 7.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9.
1: 90 punts.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona, que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Els bombers treballen per controlar la fuita de gas i també l'incendi, mentre la zona continua tallada també al trànsit. De fet, a conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. Els ferits han estat traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aèris, i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i també les Rovires, amb unes 280 persones afectades. Aquest desconfinament s'ha dut a terme a aquesta primera hora del matí d'avui. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà a nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana també extremar les precaucions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, amb les retencions habituals als accessos de Barcelona. També un accident a la C-51Z a Lió deixa la calçada completament tallada, i un altre accident, en aquest cas a la B-331 a Freginals, obliga a habilitar també pas alternatiu. També a l'AP-7 a Aiguaviva, una avaria deixa també un carril tallat direcció Tarragona. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R2, R2 Nord, R11 modifiquen el servei a partir d'avui per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11, el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús. A banda, ADIF controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres, i l'empresa assegura que de moment no s'han detectat nous moviments ni tampoc afectacions als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Taialà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat, amb 15 antecedents, també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra l'autoritat.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: la Síndria Fresqueta sempre ve de gust, no? Doncs vinga, us la podeu emportar a qualsevol dels concerts de Harry Styles que està fent gira aquests dies, tot i que comenceu amb una mala notícia, i és que dimarts va haver de suspendre el concert que tenia, estava de gira mundial i justament tenia un concert a Sao Paulo, i per qüestions doncs, d'això de salut, va haver de suspendre el concert de dimarts a Sao Paulo. Ens queda una miqueta lluny, però vaja, que encara sou a temps d'agafar avions i entrades, perquè divendres sembla que es recuperarà aquest concert, però veu estava ja per divendres. És una notícia d'última hora perquè fa a la gira mundial i musical de Harry Styles, que, per cert, ha batut rècords perquè és, ha batut el rècord de Coldplay de la residència més llarga a l'estadi de Wembley de Londres. Va fer 12 concerts més o menys seguits d'una tirada, 12 concerts, i això és molt més que el rècord que tenia fins ara Coldplay, ple absolut, ja us ho podeu imaginar. Està presentant el seu darrer treball discogràfic, que és el de Time Disco Occasionally, que explora sonoritats en aparença més elèctriques, però tot i així els directes sembla que són molt orgànics. Us recomano moltíssim que mireu els directes que han registrat a la BBC d'aquest últim disc, perquè en format així com de músics tocant en rodona i ell al mig, al centre d'una rodona, amb músics eclèctics fent una mica de tot, des de barrejant samplers electrònics fins a doncs, música o amb instruments molt orgànics. Molt, molt interessant la carrera de Harry Styles, que va començar l'any 2010 participant molt, molt jovenet a al programa de televisió X Factor. Allà al Regne Unit. No va guanyar, va quedar en tercer lloc, però es veu que van participar més nanos d'aquesta edat, i algun productor amb molta vista va dir calla que farem una boy band. Em va agafar uns quants i d'ahir li va sortir One Direction, entre ells Harry Styles. One Direction es va descomposar, es va desmembrar el 2017 i Harry Styles va continuar en solitari amb una carrera molt, molt fructífera. Primer amb un àlbum homònim, del qual va sortir Sign of Times, potser el primer single en traspassar les llistes o en arribar dalt de les llistes d'èxits. Després arribaria Fine Line amb cançons tan xules com Adore You, preciosa, si us agraden els peixos, ja sabeu de què parlo. I dintre d'Adore You fem una parada en aquest Watermelon Sugar. Watermelon Sugar va ser la primera cançó a arribar al número 1 de la llista, la Billboard, que diuen, la llista de les 100 millors cançons als Estats Units. Va guanyar un Grammy per aquesta cançó a la millor interpretació de solista pop i el seu segon Brit Award. I una cançó molt celebrada. És llàstima que la posen molt de fil musical als supermercats, també us ho diré, però tot i així és una cançó molt d'estiu, molt recomanable. De fet, el videoclip és una crida a gaudir de l'estiu amb aquest hedonisme, aquesta tranquil·litat, el sol, i passen tot el videoclip menjant síndria, perquè d'això va Watermelon Sugar, però la síndria, atenció, tal com ell mateix ha dit i nosaltres ja sospitàvem, tenint en compte doncs, el caràcter fluid de Harry Styles, la síndria ve a ser com un símil, un símil directament, ja us ho dic, amb el sexe femení, tal qual. Dolceta i fresca, la síndria. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Superfan de Harry Styles, jo no sé, us he pagat la xapa, però és que m'agrada molt.
1: M'agrada molt. Em sembla fantàstic. Ja saps el que dic sempre, hem d'escombrar cap a casa aquí, ja que tenim micro.
0: I tant, i tant. I tu molt fan de les síndries.
1: Jo molt fan de les síndries, però avui tinc un gran dubte, i és que vull saber si tindré premi o no.
0: Què vols dir? Que m'he perdut? Què passa?
1: Has dit durant el programa que es pidireu que si els peluts de casa poden tenir premis o no, i jo estic, que estic frisant.
0: Ai, ho tens per allò de pelut.
1: Clar, home.
0: Clar. Clar. Ho haureu vist, no? Si heu visitat, si visiteu recentment l'Instagram de l'Obert per Vacances, veureu a què es refereix l'Enric.
1: Exacte, aquests sumaris que ens porta la Núria cada dia, que en som molt, molt i molt fans.
0: Avui doncs parlem de hortalisses. I jo m'he tirat cap a les hortalisses, sí, però cap a la part de fruites, que també podem tenir a l'hort.
1: Passa
0: que si tens síndries a l'hort ja no et cap res més gairebé.
1: Exacte, sí, exacte. Qualsevol cucurbicàcia, que sigui carbasses també o així, s'ho menja tot. Penseu que les carbasses poden créixer pams cada dia, les carbasseres, o sigui, és una barbaritat.
0: I allò que ensenyes tu en el vídeo, a part d'Obergínia, són carbassons, no? Enormes, també, superxulos.
1: Sí. Haig de dir que ha fet poc fruit enguany, perquè estan tenint molta calor, però sí. Algun n'heu fet i ja veureu, hi ha alguna sorpresa demà i de cara a dilluns, que veureu algun carbassó descomunal al vídeo del tema del dia. Sí, correcte.
0: Bé.
1: Núria, tu ja saps que jo sempre tiro cap a la història.
0: Ja, ens agrada molt, i tant.
1: Exacte. Doncs avui anirem a veure d'on han vingut un dels reis de l'hort. Saps de quin dec parlar, no?
0: Tomàquet.
1: Home, evidentment, sí no? Molt sí. Bé, i tant que sí, molt bé, Núria, un gomet verd, i tant. Va, doncs esclar, comencem pel tomàquet, i tot i que segurament tots i totes sabeu que ve d'Amèrica, el que potser no sabíeu és que el poble asteca i altres cultures indígenes el van conrear i menjar a partir de plantes silvestres originàries dels Andes, que al principi, ja us dic, que distaven molt del que és avui en dia el tomàquet i la tomaquera que coneixem. En la seva llengua en deien, a veure si ho dic bé, no tinc ningú que em corregirà, Nahuatl, o l'anomenaven també tomàtel o xitomàtel, o sigui que s'ha mantingut aquesta sonoritat com a mínim de cara al nom. De fet, per aquells que es pensin que amb la maldita colonització va arribar tot, van del tot errats, i és que a l'actual Mèxic aquest cultiu asteca ja es consumia de manera habitual i formava part de la cuina local molt abans de l'arribada dels europeus. Aquests, els europeus, és a dir, nosaltres, quan algun d'ells van tornar cap aquí amb les butxaques plenes, li tenien tanta por per la creença que era una planta verinosa que el feien servir al jardí com a planta ornamental. Sí, sí, i encara ens creiem superiors als pobles que vam exterminar, mare meva. Però va, com sempre, arriba un dels bressols de la bona cuina, que ja hem dit en algunes d'aquestes entradetes, Núria, Itàlia, i és que el segle XVIII va començar a utilitzar-lo sense fre com a part de la seva gastronomia, i això va ajudar a canviar la seva mala fama arreu de tot el continent. I ara, Núria, deixa'm fer-te una pregunta. Quina és la teva varietat de tomàquet preferida?
0: Doncs ho tinc molt difícil, perquè, clar, cada cop vaig al súper, de sobte hi ha hagut una explosió de tomàquets. Mira, nosaltres teníem un hort, també, i el gazpacho que sortia dels tomàquets de l'hort, jo no l'he tornat a provar mai més a la vida.
1: Oi?
0: És molt difícil, sí. Ara la meva tomàquet preferida, diríem, és l'èxtasi, perquè es fa aquí al costadet a Cambrils.
1: Oh, molt bé.
0: I ja veus, èxtasi de Cambrils, vinga, doncs èxtasi. Però
1: home,
0: depèn, clar. Sí, bueno, és que depèn de per què el facis servir, no? Si és per amanir, si és per gazpacho, si és per sofregir, hi ha diverses varietats. I tu quina conrees?
1: Jo a casa sempre he posat cor de bou i nas de bruixa, sí. I també de pera.
0: Ui, nas de bruixa no l'he sentit mai.
1: És molt xul, és semblant al de pera, i sobretot el cirerol negre, que com mal dit en diem xerris també, però el cirerol jo sempre dic que és un tomàquet que no arriba mai a taula, és a dir, jo és el que em vaig menjar mentre vaig regant l'hort i aquestes cosetes, saps? I després mires i dius, hòstia, no en tinc per pujar, i és que clar, és un carmelet allò que és un bé de Déu. I escolta'm, tu saps quantes varietats hi ha arreu del món de tomàquets?
0: Sorprèn-me, ara fliparem, sorprèn-me.
1: 10.000.
0: No, això és el típic número que es diu quan no saps quin número és. De veritat?
1: No sé si és exacte, 10.000 o 9.900 o 10.000 i alguna cosa, però mira, estic feliç quan he vist aquest nombre perquè tinc tota una vida per anar-los tastant, saps?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Ai, molt interessant. Vinga, avui no us preguntem exactament, o sí, si ens ho voleu dir, quin és el vostre tomàquet preferit, però sí que us preguntem l'hortalissa, no? L'hortalissa que més us agrada.
1: Exacte, exacte. Tot el que surti de la terra, i si teniu també comentaris sobre hort o horta. Mira, després us explicarem la diferència entre hort i horta, que potser algunes de vosaltres ja ho sabeu.
0: Jo no. Doncs mira, ja tinc ganes de la connexió de les 10. Queda pendent, Enric. Gràcies.
1: A reveure, bon programa. Watermelon sugar high, watermelon
0: sugar high, watermelon sugar. Doncs us explico ràpidament els continguts del dia. Més enllà de parlar d'hortalisses, parlarem de les reserves de sang que a l'estiu baixen, i això ens ho explica cada estiu al Banc de Sang i Teixits. Per tant, farem una crida a la donació de sang. També coneixerem diferents figures dels seguicis festius d'arreu de Catalunya, dins aquest espai que ens du de cultura popular la nova ràdio. Justament una d'aquestes festes la desplegarem àmpliament en forma d'entrevista a la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Coneixerem per què és tan important consumir productes, fruites i verdures de temporada i de proximitat. Sabrem com va el lloguer de bicis a l'estiu, us parlarem de l'eclipsi en clau econòmica, i dintre de l'espai Doc Tips, en què doncs parlem de gossets, avui sabrem qüestions de menjar, si és bo donar-los premis als gossos en forma de menjar quan fan alguna cosa bona. Tot això des d'ara i fins les 11 en un programa que comença fent ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La ronda d'actualitat la comencem avui en terres barcelonines. Marxem cap a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Amb una notícia d'última hora, bé, d'ahir al vespre, no? 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas. Això passava als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
3: Doncs sí, Núria, un gran ensurt al centre de la ciutat. Segons el balanç definitiu ofert pel sistema d'emergències mèdiques, dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres lleus, tots ells operaris que intentaven arreglar la fuita de gas i que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic. La fuita va començar ahir a 3:45 de la tarda al voltant de l'estació del metro i la 5 de Sants, després que una canonada resultés afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Mentre es reparava aquesta canonada, es va produir la deflagració cap a 3:45 de la nit i Clara La Torre, que és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina del cos ara mateix consisteix a contenir la flama mentre es fan les tasques pertinents per parar la fuita.
4: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas no podrem aparar la flama.
3: Aquest dijous a primera hora, com bé dèiem, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama perquè la fuita de gas continua activa. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís.
0: I com afecta aquest incident al transport de la ciutat?
3: Doncs l'explosió de gas a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el Servei Especial d'Autobús Habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.
0: Seguim parlant encara d'infraestructures de transport i és que els trens de l'R2, R2 Nord i R11 estan interromputs a causa de l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de les vies. Això és a Montcada i Reixac.
3: Doncs sí, Núria, la circulació està interrompuda des d'ahir, poc després de 1:45 del migdia per l'esfondrament, com bé deies, parcial d'una paret en un dels pous de les obres. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits, tot i que el forat ha engolit una grua de grans dimensions. De moment no se sap quan es podrà restablir la circulació de trens i el que s'està fent és assegurar la zona i Arturo Pastor, que és el subdirector de construcció d'ADIF, ha explicat que no hi ha danys en els habitatges pròxims, però que hi haurà un monitoratge constant i diari sobre possibles moviments del terreny.
0: I també en aquest cas, com afecta el servei de Rodalies?
3: Doncs l'R2 Nord i l'R2 oferiran servei ferroviari entre Massanet-Massanes i Montcada i Reixac, que aquí es podrà fer transbordament a la línia R4 en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns 5 minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona, Sants, i els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport ja Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.
0: Si et sembla, ho deixem de moment aquí pendents de l'actualització d'aquestes notícies. Moltes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí.
3: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Ara marxem cap a Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
5: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Un ensurt també a Girona. Un home entra en un bar del barri de Taialà, aquí a Girona, la ciutat, amb una pistola i ha disparat i agredit una altra persona al cap.
5: Déu-n'hi-do. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de 1:45 de la tarda, quan el sospitós va entrar armat al bar situat al carrer Josep Maria Prat. De fet, l'arrestat em va disparar sense apuntar ningú, en concret, quan estava a dins de l'establiment. Va ser sortint del bar quan el sospitós també va rebentar un vidre del negoci i va agredir en aquest cas la víctima que estava per la zona i li va provocar un trau al cap que va ser, doncs, o que va requerir, més ben dit, assistència mèdica. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant.
0: Seguim encara amb notícies en clau dels successos.
5: I anem cap a Blanes perquè hi ha hagut 6 ferits lleus en un accident d'autobús. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, també 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van assistir als ferits, això sí, tots de caràcter lleu.
0: I a nivell de jutjats?
5: Doncs l'audiència condemna finalment a 2 anys i 10 mesos al conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. De fet, la sentència li prohibeix tornar-se a posar al volant durant 3 anys i 9 mesos, de moment.
0: Això ens arriba des de Girona, Girona FM, Said Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
5: Fins demà.
0: I ara connectem amb Lleida, amb Quim Gasó. Uau, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, seguim parlant de Josep Vallverdú. Ahir dèiem la notícia, no, de que ens havia deixat, però avui us expliquem que, de fet, ens deixa dos llibres inèdits que es publicaran pròximament.
6: Correcte, després de les mostres de condol i de record al llarg del dia d'ahir, es va explicar, ja les acaballes, que la comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal, ens va assegurar que l'escriptor va continuar escrivint fins als últims mesos de vida i, com deia, ara publicarà aquests dos llibres inèdits de forma pròxima. Comença l'etapa, per tant, del llegat de Josep Vallverdú, que continuarà creixent la seva obra després de morir aquest dimarts als 103 anys. Com els dèiem, Carme Vidal va explicar que l'autor lletà va deixar dos volums completament acabats i un tercer amb anotacions que els editors acabaran d'enllestir. Segons va destacar ella mateixa, Vallverdú va mantenir una intensa activitat creativa pràcticament fins al final de la seva vida, escrivint encara durant els seus darrers mesos.
7: I encara, del 100 cap aquí, allò que deixa en Vallverdú, és a dir, tota l'obra, però que també deixa inèdits. Per tant, ha estat incansable, un home treballador, i que ho ha viscut, i ha viscut la seva vida amb molta emoció, amb molta intensitat, i com que a més és un home amb molt sentit de l'humor, el seu entorn l'ha fet viure molt bé, en Vallverdú.
6: Però Vidal, amb la desaparició de l'escriptor, sobre ara una etapa marcada per la responsabilitat de conservar i difondre una obra que, com els dèiem, supera els 300 títols.
0: I els pagesos tallaran les carreteres de Ponent els caps de setmana d'estiu. Ho faran per protestar contra la fauna cinegètica i les ZEPA, que són les zones d'especial protecció per a aus.
6: I alerta si heu d'anar o tornar de la platja, perquè les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 de la nit i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Targa, un punt habitual de pas entre la gent que va de la zona de la muntanya cap a la Costa Daurada, i la C12 a Maials, en aquest cas al Segrià. Ho explicava el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
8: A partir d'aquest cap de setmana, dia 24, a les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, tallarem la C14 aquí a l'altura de Targa, i igual farem lo diumenge, dia 26, aquest cap de setmana. I el pròxim cap de setmana, fins que no ens escoltin totes les reivindicacions que han dit els nostres companys, anirem a la C12 a l'altura de Maials, i també farem divendres i diumenge, perquè com que és una cosa de país, que el país serà enteri, i qui vulgui anar a la platja primer haurà de mirar el que fan els conills i el territori com està de trinxat.
6: Les mobilitzacions anunciades pels pagesos durant aquest estiu arriben per exigir el Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i per demanar un plantejament de la normativa de les zones d'especial protecció d'aus, les famoses ZEPA.
0: Uh-huh. I ja darrer apunt per explicar-vos que Lleida i els municipis de la Franja uneixen forces per reclamar més trens a la línia de Montsó.
6: Correcte, un darrer punt en mobilitat. Els alcaldes proposen arribar fins a 11 freqüències diàries per sentit i preparen un front comú davant el govern català i l'Estat per millorar la connectivitat ferroviària entre Catalunya i l'Aragó.
0: Molt bé, Quim Gassó. Uau, Lleida. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Tanquem la ronda de connexions d'actualitat a casa a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: Parlem dels restauradors tarragonins i de la llei, del projecte de llei del tabac.
9: Doncs sí, la reforma suposa l'actualització més rellevant de la normativa estatal davant del tabaquisme des de fa més d'una dècada i prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, en marquesines i andanes de transport públic, a les platges i a les piscines col·lectives, instal·lacions esportives, parcs nacionals, vehicles de treball i recintes d'espectacles públics. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, considera que un veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants és això, i unes restriccions que també han estat aplaudides pel sector sanitari. Així ho explica Noemí Vives, psicòloga sanitària del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Hospital Joan 23.
10: Quan fumar és menys visible i menys acceptat socialment, disminueix la percepció de que és un comportament habitual, reduïs estímuls. Moltes persones associen el tabac a situacions socials, terrasses, bars, reunions. Si aquestes oportunitats disminueixen, també ho fan alguns desencadenats del consum. Facilita la reducció del nombre de cigarretes. En tenir menys ocasions per fumar, moltes persones acaben consumint menys tabac. I augmenta la motivació per fer-ho.
9: Si el projecte supera la tramitació, entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
0: Fem una mirada general cap a tot el camp de Tarragona?
9: Doncs sí, primer anem a Reus, on el diari Més Tarragona destaca que l'efecte Gaudí dispara les visites als espais patrimonials i més de 29.700 persones han passat pel Gaudí Centre. A més, no sé si ho sabies, Núria, però ahir a la nit aquí a Tarragona va actuar Juan Luis Guerra en l'únic concert que ha fet a Catalunya i va tenir un gran èxit de públic, amb més del 90% de l'aforament venut.
0: Ho sé, ho sé.
9: Ho saps? Ho sé. I va ser?
0: No, però aquí hi havia algú a la ràdio que ahir a la tarda no parava de cantar les cançons.
9: Ah, podria ser, crec que ja...
0: Ja
9: sé per on van. I també ja per acabar és que s'ha recuperat a Tarragona també la cripta de l'església de Sant Agustí amb 21 cossos.
0: Interessant també aquesta notícia amb què tanquem la ronda informativa. Gràcies, Marina, una abraçada.
9: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Ja ho sabeu, l'estiu és sinònim de moltes coses molt positives. Vacances, més hores de llum, platja... No hem d'oblidar, però, que durant l'estiu els centres mèdics i els hospitals continuen funcionant. Avui volem parlar concretament del banc de sang i teixits i veure com les seves reserves van baixant. Això passa cada estiu, baixen les reserves, falten, a més, donacions per allò de que ens relaxem, ens anem de vacances i ens oblidem de donar sang. Una entrevista que us oferim des de Tarragona Ràdio i que la fa Marina Pérez Got.
1: Doncs sí, com bé comentaves, cada estiu des del Banc de Sang fan diverses campanyes, volen que la gent sigui conscient de tot i que hi ha vacances pel mig, però que donar sang continua sent important i necessari. I en volem parlar amb Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, Núria, explica'ns una miqueta avui, dijous 23 de juliol, en quin estat ens trobem pel que fa a les reserves.
2: Bé, com bé dèieu aquí ara al principi, doncs a l'estiu sempre patim, no? Sempre ens fa patir perquè tenim aquesta davallada, no? D'un 20-30% dels donants que doncs, anem de vacances i és molt lícit, però bueno, sempre demanem que abans d'anar de vacances ens en recordem, no? Que la sang no es fabrica avui per avui i que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang per transfondre 1.000 persones i bueno, patint una mica, però dintre, diguem, de la normalitat, perquè nosaltres mai podem baixar la guàrdia.
1: Uh-huh. Ara comentaves que es necessiten 1.000 donacions. No sé si a l'estiu s'arriben aquestes 1.000 donacions diàries.
2: Ens costa molt, però bueno, és una mica doncs, aquesta la nostra fita, no? Entre juliol i agost calen més de 40.000 donacions a tota Catalunya per mantenir, diguem, les necessitats dels pacients dels hospitals. I nosaltres, doncs, estem, és la nostra feina, no? Intentar que tenir aquestes 40.000 donacions.
1: Uh-huh. En aquest sentit, ara mateix hi ha reserves per més d'un dia, per 3 dies? Per exemple?
2: Sí, no, i tant. Nosaltres estem amb reserves per 5 dies, estem dintre de la normalitat, però el que diem, no?, que cada dia va baixant aquest número de donacions i necessitem avui també tindre que anar a llocs. Pensa que a l'estiu, a partir de Sant Joan fins al setembre, nosaltres intensifiquem més les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. A vegades anem a pobles que només hi anem una vegada a l'any, quan fan la festa major. Vull dir que a l'estiu també nosaltres ens movem i intentem anar a llocs, apropar-nos sempre al donant, no? Apropar-nos al donant, que li vagi bé i posar-li fàcil venir a donar sang, ja que són tan solidaris.
1: Uh-huh. Ara comentaves que intensifiqueu les campanyes a la costa en zones més turístiques. No sé si en teniu en marxa actualment.
2: Sí, i tant. I, fem, a part d'això que anem a zones turístiques, doncs fem també campanyes especials, no? Doncs, per exemple, a Barcelona anem a edificis emblemàtics i després això, doncs, per exemple, aquí al Camp de Tarragona doncs, anem als Pallaresos, que anem a llocs també que es fan la festa major, no? Doncs els Pallaresos, anem a la Fira Agost, que no és festa major, però és una fira molt important, anem a Poboleda, a Bellvell, a Vilaseca, al Catllà, vull dir, a tots els llocs on fan la festa major, nosaltres estem allí perquè ens vegin i que donar-los la facilitat de venir a donar sang.
1: Uh-huh. Hi ha un mes més crític que un altre? Per exemple, l'agost pot ser més crític que el juliol?
2: Sí. Juliol i agost s'assemblen, però potser sí que l'agost és una mica més crític. Tothom estem més enfocats de les vacances, a vegades l'estiu és l'agost. Després també ens costa trobar llocs, diguem, refugis climàtics, no?, pels donants. No podem anar amb aquestes calors que tenim ara en llocs que no estiguin ben refrigerats, que el donant estigui còmode, i això també ens costa molt, perquè mira, ja que estem aquí, agrair a tots els ajuntaments dels municipis que anem, que ens cedeixen locals refrigerats i que el donant pot donar i està molt bé i bueno, això també ho hem d'agrair molt.
1: Uh-huh. Normalment, perquè la gent se'n faci una idea, quan una persona dona sang, quant de temps es pot conservar i què sol tardar en utilitzar-se?
2: Bé, la sang, per exemple, nosaltres quan donem sang donem una bossa de sang, no? Aquesta sang se'n va a Barcelona, sigui d'on sigui, que anem a donar sang. Cada nit passa la furgoneta de la sang i se'n va cap a la central nostra. I allí és on, diguem, se fracciona, s'analitza i on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Llavors, quan se fracciona, d'una bossa s'extrauen tres components. El plasma, que dura 3 anys, que el podem congelar, els glòbuls vermells, que duren 42 dies, i les plaquetes, que duren només 5 dies. A vegades patim molt, sobretot quan hi ha algun pont, festes, Nadals, allò que no hi ha donacions de sang, perquè, clar, les plaquetes només es duren 5 dies. Vull dir, si avui dones sang, les teves plaquetes d'avui, dissabte, ja estan transfoses. Llavors, quan hi ha algun dia que no hi ha cap entrada de sang, hem d'intensificar la donació de plaquetoferesis, que diem nosaltres, per no quedar-nos mai sense plaquetes. I, bueno, aquesta és la duració. El que dura més, diguem, és el plasma, perquè el podem congelar, i els globus vermells durant 42 dies, diguem, a 4-5 graus.
1: Aquests últims anys, en les campanyes que heu fet, també heu fet molta incidència en atreure gent jove. En quina edat mitjana està la gent que sol donar?
2: Sí, sí, tota la raó. Ens costa molt aquesta franja d'edat de la gent jove. La mitjana d'edat està doncs, 40-50 anys i els joves doncs, és de les edats que nosaltres intentem més apropar-nos, no? Doncs, des de les escoles, des de petits, fent programes d'aprenentatge i servei amb nens de 8-9 anys que et faries creus com ells estan atents, saben tot el que és la sang i després com fent campanyes a l'escola d'ells, bueno, fan venir els pares, són campanyes que van molt bé, perquè doncs, són els petits que es tiren, després també els instituts, les universitats, intentem apropar-nos, i la veritat funcionen aquestes campanyes, però encara necessitem arribar més als joves, i bueno, també estem en ell. Podem donar dels 18 als 70 anys, doncs hi ha moltes persones que estan fent els 70 anys i necessitem aquest relleu generacional.
1: Hi ha alguna explicació per què costi tant? No sé si deu ser falta de conscienciació o alguna cosa.
2: Conscienciació també, no? Perquè quan som joves doncs, pensem en altres coses, tenim altres coses al cap. A vegades falta d'informació, ja intentem arribar a tot arreu i explicar-ho a tothom, però hi ha vegades que parles amb els joves i els dius, saps que la sang no es pot fabricar? Saps que cada dia a Catalunya, avui, dia 23 de juliol del 2026, 1.000 persones necessiten sang i no ho saben. I llavors és una mica aquesta la nostra feina, no? Poder arribar amb totes les franges d'edat i que es consciencin. A vegades aquests joves, quan van a la universitat, donen, perquè és veritat, funcionen molt bé aquestes campanyes quan anem allí, tenim unes cues de donants, però després, com que s'han oblidat de la sang, i llavors tornen. Quan ja tenen la vida, imagino jo, posentada, 30-40 anys, tornen a venir. Bueno, a poc a poc nosaltres això, la nostra feina és aquesta, conscienciar, informar i fer difusió que avui per avui, si no és pel braç dels donants solidaris que ens venen a donar, no hi hauria sang.
0: La qüestió de fidelització, la Núria.
2: Hola.
0: Suposo que una de les coses també que ajuda en aquesta donació de sang és la satisfacció de rebre aquell missatge. Explica'ns això del missatge que t'arriba.
2: Sí, quan
0: perquè la sang que tu dones a Tarragona, per exemple, després no saps on anirà a parar, Se'n va a una central i d'allà a qualsevol lloc. Què és aquest missatge tan xulo?
2: Exacte, sí, aquest missatge és molt bonic. Doncs quan donem sang, per exemple, avui donarà sang i quan aquesta sang ja ha arribat a Barcelona, s'ha analitzat, està tot perfecte, se'n va a un hospital per ser transfosa, no? I llavors t'envien un missatge que et diuen avui la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Arnau de Vilanova, cap a l'Hospital Joan 23 i per ser transfosa amb una persona. I clar, quan reps aquest missatge dius, bueno, aquests 10 minuts que he estat jo allí donant sang han servit perquè ara se'n vagin cap a un hospital i una persona la rebrà. A més, hauríeu de saber que quan una persona rep sang és tal l'energia que li dones. És que jo ara ho he vist per un familiar últimament. Sí, sí, sí. I d'estar totalment aplacat, mala cara, mal color, quan els hi poses sang és que tenen una vida altra vegada, una energia, una alegria, que dius, mare meva, serveix per això la sang, eh? Vull dir, és que no podem mai baixar la guàrdia, hem de ser donants tots, perquè la sang serveix per això, per donar vida, si més no qualitat de vida, a les persones.
0: Parlant de conscienciació, és que a vegades tenim la falsa impressió de que només es necessita sang en els moments d'emergències, no? Quan hi ha un terratrèmol, hi ha una catàstrofe, correm tots, fins i tot els que no hi hem anat mai, no? Correm tots a donar sang. Però no, és que la major part de la sang, sempre ens comentes que s'utilitza per operacions programades, per exemple.
2: Exacte, cada persona que entra en un quiròfan té una bossa de sang a les nostres neveres preparades per si passés alguna cosa. Vull dir, el nostre sistema sanitari funciona molt bé i funciona així. Llavors tothom sempre té una bossa de sang preparada per si es necessita, a part de totes les persones que ho necessiten diàriament, a part dels accidents, a part de qualsevol altra incidència. Per això és que és cada dia que es necessiten aquestes 1.000 bosses de sang i nosaltres les hem de proporcionar. I llavors, vull dir, és una feina molt laboriosa, molt bonica també, perquè el que diem, no? Donem vida a les persones, però a vegades patim, sí, sí.
1: Núria, comentaves que a partir dels 18 i fins als 70 anys es pot donar sang. Pot donar sang tothom, però, per la gent que no ho sàpiga?
2: Bé, és molt fàcil donar sang. Sí, pot donar sang quasi tothom. Llavors jo sempre dic, quan tenim algun dubte, preguntem als sanitaris, anem a les campanyes, ens apropem, perquè a vegades pensem que no podem donar sang. He tingut una hepatitis i no puc donar sang i mai m'apropo a una campanya de donació. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A segur i sí que pots donar sang. Llavors, moltes vegades ens pensem que no em prenc aquest medicament, me van dir que no podia donar. Vine i pregunta-ho. Després tenim una web que és molt, ho explica molt bé, no? Per exemple, m'he anat de viatge a tal país, no? Puc donar sang? Quan he d'esperar? Llavors ells també t'ho diuen, i a vegades doncs, ja ho saps d'entrada, però preguntem, hi ha una web, donarsang.gencat.cat, que allí podem, a part d'apuntar-nos, no? Veure en quins llocs es va de campanya cada dia, i tenim també l'opció d'apuntar-nos ja per la campanya, també podem preguntar, no? Si tenim algun dubte. I pot donar sang quasi tothom, mentre 18-70 anys, que et trobis bé de salut, si ets dona que no estiguis embarassada, ens hem d'esperar 6 mesos després d'un embaràs, però és molt fàcil donar sang.
1: I aquests dies, amb la calor que està fent un estiu prou dur, un cop donen sang, la conservació de tot això està sent difícil?
2: Bé, no, nosaltres la conservació, amb això sí que som molt estrictes, amb les temperatures, com se transporta la sang, en principi, amb això nosaltres no, el problema...

0: és una condició perquè puguin estar bé els donants i tal com han vingut puguin sortir.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per atendre'ns aquest matí.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
2: I moltes gràcies, Penela Pérez Got, companya.
1: Merci, adeu.
3: Obert per vacances.
2: I ara el que fem és un altre lliurament d'aquesta, a punt, aquesta goteta que tenim els dijous sobre cultura popular i que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Avui parlant sobre gegants, àligues, dracs. Avui se'ns ha omplert l'estudi d'aquest imaginari festiu. La gran majoria de poblacions del país tenen aquest seguici festiu més o menys ampli, que veiem lluir amb tot l'esplendor quan arriba la seva festa major. Són figures que ens fan embadalir, no només els petits, també els grans, i a vegades fins i tot ens sentim identificats. Però d'on ve tota aquesta imatgeria festiva i com ha evolucionat al llarg dels anys? Avui ho descobrim, com dèiem, amb la nova ràdio de Reus i el David Fernández.
4: Quan pensem en festa major, de seguida ens venen al cap els gegants, les àligues, els dracs, les mulasses o bé els nanos. Són figures que desfilen pels carrers, emocionen petits i grans i formen part de la memòria col·lectiva. Però d'on venen i per què continuen sent tan importants? Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: Els seguicis festius ens apareixen doncs, sobretot després de l'aparició del Corpus, no? De la festivitat del Corpus, i són una creació d'un llenguatge simbòlic, no? A través d'imatges, o del que ara diem que és la imatgeria. Té una funció que és sobretot pedagògica, el que intenten és explicar tota aquesta moral i tots aquests... tota aquesta mitologia, tot aquest corpus doncs, catòlic i religiós, no? I per tant el que s'intenta és educar en aquesta societat en un moment d'inestabilitat religiosa. Per tant, aquests elements, a mesura que han anat evolucionant i que s'han anat acostant doncs, a temps més contemporanis, no? El que ens han anat explicant és també la història de les viles, sobretot la manera que tenen elles d'entendre el món, no? I més enllà d'això, el que és més interessant, no, és que són una manera d'entendre com la societat s'entén a si mateixa. No? Aquests elements del seguici o aquests grans seguicis el que fan és que són miralls de la jerarquia social.
4: Moltes d'aquestes figures tenen les seves arrels a l'edat mitjana. Els dracs, les àligues o les bèsties que avui veiem a les festes provenen de les imatges que apareixien als bestiaris medievals, als retaules i a les escultures de les esglésies.
5: El drac, al final, el que representa és tot el que és dolent, tot el que és contrari a l'ésser humà, és el caos i és la maldat. L'àliga és una figura que, fins i tot als bestiaris medievals, s'associen molt al que és Crist, perquè els medievals creien que l'àliga, quan estava a punt de morir, s'acostava a un riu i d'allí doncs, tornava a renéixer, com fa doncs, Jesús amb el baptisme. Llavors, és una figura que, evidentment, sempre ha de ser la que està més a prop de la relíquia, perquè representa la vila, representa el poder, representa els propis ciutadans, i és, doncs, potser la figura amb més honor i la més vella. I bé, doncs, tots els altres entremesos potser són d'aparició més tardana, no?
4: Però la tradició no és pas estàtica. Les figures han anat canviant igual que ho ha fet la societat. S'han incorporat nous materials, noves tècniques i influències del cinema, dels videojocs i fins i tot del futbol.
5: L'exemple més clar d'aquest canvi és, per exemple, amb el drac de Vilafranca, no? Que és un dels dracs més antics que tenim aquí a Catalunya i és un drac que el veus i, bueno, jo tinc companyes que l'han descrit com un llimac, no? A mi és un drac que m'agrada molt, em sembla molt divertit, però és un drac que és molt romànic, és molt medieval. En canvi, ara, quan pensem en un drac medieval, el que pensem és una cosa potser molt més semblant a Joc de Trons, no? I molta gent, quan veu dracs, doncs el primer que li ve al cap és potser una cosa més oriental, com seria una bola de drac. Al final, totes aquestes influències d'un món tan globalitzat afecten a la nostra manera, no només d'entendre aquestes figures, sinó d'entendre la nostra realitat. Els gegants de cada poble representen el que cada poble vol demostrar, no? A Lleida tenim, doncs, la Cleopatra, que no té res a veure amb Lleida, tampoc, però sí que és una figura que potser consideren d'un passat que és nostre, no? D'aquest passat, doncs, més occidental. En canvi, aquí Reus, doncs, tenen aquests gegants que representen el món perquè els interessava representar aquest món. Ara, si s'haguessin de fer gegants, evidentment, potser la realitat que es buscaria representar no seria tant aquesta internacionalitat o aquest passat occidental, sinó el que es busquen són aquestes noves icones, com per exemple veiem el Lamine Yamal, no? Que és un gegant que trobem actualment, el gegant del Lamine Yamal.

0: uns segles, el gran símbol de moltes festes era el patró o la patrona. Avui, sovint són els gegants, els dracs o la mulassa els que desperten més emoció entre els veïns.
1: Aquestes figures d'imatgeria que potser abans serien un complement al que és la relíquia o el que sigui la processó, ara són l'element central. El que veiem és que se'ls estan donant propietats gairebé totèmiques, en el sentit de que molta gent que potser no participi als seguicis, però sí que se sent molt arrelada a una ciutat, veiem que porta aquestes referències als seus gegants amb clauers, amb collars, amb tatuatges fins i tot. I és una manera de donar-li aquestes propietats màgiques que potser ara nosaltres ens sembla que ja no ho fem, i és mentida, les icones en cap cas desapareixen, sinó canvien i les fem nostres, bueno, les nostres noves realitats, no?
0: Els elements festius continuen evolucionant, canvien de forma, incorporen nous significats i dialoguen amb el present, però mantenen intacta la seva funció més important, convertir la festa en un espai compartit on una comunitat es reconeix en els seus propis símbols, perquè més enllà del cartró, la fusta o el foc, aquestes figures continuen explicant qui som. Mireu, mireu!
2: Doncs mira, avui hem après una miqueta més sobre les figures del nostre seguici festiu, un podcast, un apunt de cultura popular que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus. I anem a per altres coses, una connexió que també ens du de festa major.

0: Concretament, la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Ja porten uns quants dies de Festa Major, però avui volem compartir el que serà el cap de setmana, explicar-vos el cap de setmana fort de les festes sarrovirenques. Des d'aquest dijous, com dèiem, fins diumenge, gaudireu d'aquest ambient festiu i ens el farà arribar la Montse López, la companya de Ràdio Sant Esteve. Montse, bon dia.
1: Bon dia.
2: Què tal, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres estem molt contents, estem molt animats.
0: Sí, això ja ha començat o és d'ara mateix? O comença avui?
2: Portem ja uns dies de festa celebrant aquests dies festius a Sant Esteve, concretament en el programa que ja recullen tots els actes i activitats des del 17 de juliol. Però podem dir que oficialment arrencarien aquests 4 dies forts, començarien avui.
0: Abans d'entrar en entrevista, que em sembla que tens convidat fins i tot, deixem preguntar-te, perquè no hem visitat mai Sant Esteve Sarrovires, per festes és una bona època per visitar-lo, per visitar-os o justament no trobarem el poble tal com és normalment?
2: Per visitar Sant Esteve qualsevol data és molt bona, però clar, no podem comparar aquests dies amb el mes d'agost, no? Per exemple, que queda més tranquil al municipi. Aquests dies s'omplen tots els carrers, les places, els diferents espais municipals de gent, però nosaltres donarem la benvinguda a tothom que vingui.
0: Molt bé. Em sembla que estàs acompanyada, no?, d'un convidat que ens pot parlar àmpliament de les festes.
2: Li donarem la benvinguda a l'Eduard Vinyals. Ell és el cap d'acció comunitària de l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires. Eduard, company, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell ha estat al capdavant de tota l'organització d'aquest programa festiu. Eduard, podríem començar parlant una miqueta d'aquesta festa major, no? Què s'ha tingut en compte en l'organització d'aquesta nova edició?
3: Bé, doncs el que hem volgut fer és que tinguéssim una festa major amb activitats per tots els públics, que estigués equilibrada, una barreja festiva però també de tradició, que pugui abarcar activitats per totes les sensibilitats, i ho hem afrontat amb molta il·lusió, com bé dèiem fa uns quants dies que vam començar, des del dissabte. Estem tenint una molt bona rebuda a totes les activitats que estem fent i encarem avui, que comencem els 4 dies forts, amb molta il·lusió i moltes ganes.
2: Activitats tradicionals que sempre ens acompanyen i mai falten, quines serien?
3: Bé, de fet, el més important, el que està molt arrelat amb els veïns i veïnes de Sant Esteve, és el sopar de germanor, que d'avui mateix, del dijous, que es va començar fa molts anys d'una manera mig improvisada i que s'ha esdevingut una veritable institució dintre d'aquestes festes, no? Els veïns i veïnes surten al carrer, és una oportunitat per compartir amb amistats, amb família, amb veïns que no necessàriament durant l'any i tens una relació gaire estreta, és una manera de compartir, participar i gaudir de la festa. Després ja enllacem amb la part més festiva de balls. Altres coses molt tradicionals, tenim també el ball de gala de dissabte a la nit, acompanyada del concert de festa major, i també amb molt bona rebuda és l'espectacle final de festa major que es fa el diumenge al vespre.
2: Ja per acomiadar, no?, la festa major, l'espectacle final, si crea de seguida segur que faràs algun comentari. Entre totes aquestes activitats, propostes, cada any sé que des de l'Ajuntament mireu de que estigui inclosa, no?, alguna novetat. Quina destacaries?
3: Sí, novetats intentem sempre sorprendre, no? És important sorprendre el públic agradablement. Hem introduït novetats tradicionals en aquestes prèvies de festa major. Per exemple, el dimarts vam tenir l'esbart de Gelida, que feia molts anys que no venia i va tenir una rebuda espectacular. Després, aquest any, destacaria com a principal novetat, hem introduït més ambients. Per exemple, la nit de divendres, que normalment teníem dos ambients, l'ambient per al públic més jove, amb la nit jove, i teníem un ball per totes les altres edats. Aquest any hem afegit un tercer ambient, més de rock català, que fa que tinguem més diversitat i doncs tothom pugui trobar el seu espai.
2: És un programa festiu pensat per tots els públics, Eduard.
3: Exactament. Tenim activitats tant espais de jocs per 0-3 anys, tenim molta animació i jocs per infants. És important que la Festa Major també estigui enfocada als més menuts. Després tenim activitats per adults, per joves i per gent gran. Llavors estem segurs que tothom hi trobarà el seu espai. És veritat que hi ha moments que, sobretot la tarda de dissabte i tot el diumenge, tindrem activitats paral·leles constantment. De fet, ocupem totes les places del poble, tenen una activitat en cada moment, durant el dissabte i el diumenge sobretot, i això fa que nosaltres donem el 100%, tot el personal que estem involucrats, no només de l'Ajuntament, tenim molta entitat que fa la seva activitat, i des de l'organització trobem molt interessant que totes les entitats que volen participar i tenen il·lusió per fer-ho, doncs que hi tinguin el seu espai, i el volem sobretot donar les gràcies per tota aquesta implicació.
2: No ho hem comentat, però aquest any una de les novetats, Eduard, que m'agradaria també poder comentar amb tu, és la recuperació de la gincana nocturna. Tornem a recuperar-la, no?
3: Sí, la gincana nocturna durant molts anys va ser una tradició. També una mica com els pares al menor, que va sortir així d'una entitat. El que hem fet aquest any és en les noves, els temps canvien, l'hem adaptat una mica als temps actuals. Avui dia hi ha conceptes que es feien fa molts anys que s'han de readaptar pels usos actuals, per les normatives actuals i també per la convivència amb el veïnat. Llavors és una gincana nocturna que es fa avui dijous de matinada, i que és, sobretot el que dèiem, gràcies a les entitats que són els que veritablement l'organitzen.
0: I Montse, deixa'm intervenir ja gairebé per tancar l'entrevista. Compartim un acte de Festa Major, com a mínim, d'aquests esbojarrats, que és la Baixada d'Andròmines.
3: La Baixada d'Andròmines és una activitat que s'havia fet també durant molts anys i la vam recuperar fa 2 anys. Serà la tercera edició d'aquesta nova etapa, ha tingut molt, molt d'èxit. És una Baixada d'Andròmines també repensada, no es premia la velocitat, no és una carrera de cursa, una cursa de velocitat, es premia l'originalitat, lo divertida que sigui, una mica l'ambient que dona, no? I aplega una gran quantitat de veïns i veïnes del poble, i la veritat és que és una activitat molt divertida i molt esperada.
2: De ben segur que és una de les activitats que destaques, no?, al programa de la Festa Major.
3: Sí, destacaríem aquesta, i també l'espectacle final de Festa Major. L'espectacle final de Festa Major també és una de les activitats més participatives, no? Molt important que els veïns i veïnes de Sant Esteve doncs surtin al carrer i participin en les activitats. L'espectacle final, aquest any tenim una activitat molt engrescadora, molt espectacular, i esperem que tingui tant èxit com han tingut les darreres edicions, no? Això és el diumenge a les 10 del vespre, una mica per tancar tots aquests actes festius i participatius, i estem molt il·lusionats amb el que presentem en aquest any, i amb ganes de veure les reaccions dels veïns i veïnes.
0: Que no ens ho dirà, no? No farà spoiler. No ens ho explicarà. Sí,
3: està en el programa, eh?
0: Aquest digues, doncs.
3: Aquest any, vull dir, tot està publicat, vull dir, no hi ha aquestes alçades, ja no hi ha res que ens guardem. Aquest any tenim amb nosaltres l'espectacle Asteroid B612, que és una interpretació del Petit Príncep. Això està fet per la companyia Puja, és una companyia internacional, treballen per tota Europa, de fet la majoria d'actuacions la tenen a França, és un espectacle aeri, nosaltres ho farem en un annex del camp de futbol que tenim, llavors l'espectacle bàsicament està a 40 metres d'alçada, hi ha unes grues, uns acròbates, també té una part molt poètica, musical, i juguen amb la història del Petit Príncep, i la música, però amb l'espectacularitat que té les acrobàcies a gran alçada. És un espectacle que pot impressionar i emocionar al mateix temps, una cosa que no es veu cada dia. Creiem que té una part d'espectacularitat i única que pot enganxar els veïns i veïnes.
0: Montse, ho hem de deixar aquí ja.
2: Perfecte, ens quedem sense temps. Esteu convidats perquè vingueu aquí a Sant Esteve. Eduard, moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
0: Avui, convidats a la festa major de Sant Esteve, Sant Rovires, ja ha començat, però el plat fort serà aquest cap de setmana. Companya de Sant Esteve, Ràdio Sant Esteve, moltíssimes gràcies, Montse López, una abraçada.
2: Igualment, gràcies.
0: Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
3: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
2: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris i va obligar a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i Les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del territori de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Cruquilla, això és el que necessitem per continuar el programa, i això que només ens queda una hora, però és que xuc, l'energia que t'ho obert per vacances, eh? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, Fesolets.
1: Has vist quina cançó? La millor cançó que podem posar, eh? Al llarg de l'estiu, les tres bessones, reivindiquem des d'aquí.
0: Les tres bessones, sí. Ja no les fan, no? Ja no...
1: Home, jo t'haig de dir, sí que les fan, sí? El 33. Bueno, ja no sé com es diu ara amb el garbuix de canals que hi ha, però t'haig de dir que jo esmorzo molts dies mirant-les encara. T'ho prometo, paraula, d'Enric, i des d'aquí, sí, un bon...
0: Esmorzes abans de l'Obert?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I tant, mira, de fet, avui he esmorzat, he baixat a l'hortet a regar tot plegat una mica i he vingut. Cagant llets, això sí, però he vingut.
0: Ah, però Enric, a quina hora et despertes? A quina hora t'aixeques?
1: 5-6.
0: Bogeria. Els de Cardedeu. Això ets tu o sou tots els de Cardedeu?
1: No, s'ha de dir que abans de l'Obert per vacances jo faig un altre programa també, així que...
0: Ah, abans de l'Obert? Hi ha vida abans?
1: Sí. Hi ha vida abans de l'Obert per vacances. No n'hi dia fa massa, però n'hi ha.
0: Déu-n'hi-do, quines rutines que tenim, però sí, la de l'Enric, déu-n'hi-do. Escolta, i dius que vas a l'hort i tal, i és que avui la cosa va d'hortets, no? Va d'hortalisses.
1: I tant. De quina és la hortalissa de temporada preferida per totes vosaltres? O inclús que ens comenteu coses de l'hort, de tot el que surt de la terra, al cap i a la fi, no?
0: I què diuen els oients?
1: Mira, tenim aquí en Carles, que no ha dit d'on és, però bé, tu queda't sobretot amb el final de l'àudio.
2: Bon dia, Obert per vacances. Aviam, la millor hortalissa de l'estiu. És una pregunta difícil. L'estiu, amb el bon temps i amb la calor, ni més estant a la terra on estem, tenim moltes hortalisses increïbles. Tenim les tomates, tenim l'albergínia, hi ha cogombres, hi ha de tot. Però definitivament, la hortalissa preferida i la que més menjo al llarg de l'estiu és un gelat almendrado, perquè sí.
1: Jo m'he quedat a quadros.
0: Molt bé. O sigui, amb ell li creixen a l'hort, no?
1: Pim-pam. Haurem d'inspeccionar el seu hort i anar-lo saquejar una mica, perquè déu-n'hi-do els preus que van avui dia als gelats.
0: Quina barra tens, Carles, quina barra tens. Ens l'has colat. Aquí, escoltant superatents, no, ja, què dirà, a veure què dirà.
1: Sí. I tant. Sens dubte ens ha deixat així de pasta moniato. I també tenim a Goita, a la Júlia.
3: Bon dia, Obert per vacances. A veure, a casa... Durant l'estiu som molt fans de la sopa de meló. O sigui, ens que en la menjaríem cada dia. Sopa de meló, però afegint uns tallets de pernil així petitets i un rajolinet d'oli i va, meravella. Meravella que entra fresqueta, molt recomanable.
1: Has vist?
0: I tant. Sopa de meló, que jo no sabria com fer-la, però suposo que tritures un meló, no? I poses quatre cosetes més fresques. I pim-pam.
1: Mira, doncs et dono uns tips d'una receta molt senzilla, molt fàcil, que fa la meva mare, que n'estic enamorat. Tu agafes dos cogombres, un iogurt de cabra...
0: Agafes... És que tot això ho tinc a la nevera. Molt bé.
1: Doncs agafes un parell d'alls i després un raig de vinagre i oli i sal. Ho tritures? Ja m'ho explicaràs després.
0: I això es menja o es posa a la pell pel curtis, allò que quedi ben fresquet?
1: Posa la pell i després me'l menjaré de la baixa. Ja t'ho dic, perquè està boníssim. Increïble.
0: Escolta, se m'està acudint una cosa, que és que avui dia, a no ser que tinguis hort o estiguis familiaritzat amb l'hort, és difícil saber què són fruites i verdures de temporada i què no, perquè clar, a la fruiteria i verdureria trobem de tot.
1: Sí, mira, des d'aquí jo deixa'm trencar una espasa a favor de les cooperatives d'alimentació, no?, i de les botigues de tota la vida, de barri, que si aneu allà és molt segur que el que trobeu sempre sigui de temporada i bàsicament, si compreu de proximitat, sempre anirà a raure allà. D'alguna manera, penseu que més les verdures i hortalisses de temporada tenen les propietats i els nutrients que necessitem per les dolències o malalties que podem tenir aquestes èpoques de l'any. Per tant, aprofiteu.
0: Molt bé. Alguna aportació més dels oients?
1: Mira, jo de moment et diré la diferència entre hort i hort. Què et sembla?
0: Ah, sí, que això ho teníem pendent. Dis-me.
1: Sí. Mira, un hort és aquell hort que podem tenir a casa, com tinc jo, que és de vestiment familiar, petit, però que et va donant cosetes. I una horta és la persona que es dedica a ella i que en fa, doncs, venda i pot tenir una botiga, etcètera, però és de gran extensió.
0: Ah, val, ja és professional. L'hort ja és professional.
1: Correcte.
0: Molt bé, doncs nosaltres definitivament tenim horts. Després hi ha els hortets, els hortets d'aquests de Terrassa, que també,
1: Poc se'n parla, Només que tinguis una finestra, ja pots tenir les teves cosetes.
0: Sí, és veritat. I mira, i dóna gust agafar, com deies tu, la tomaca, no?, directament de l'arbre i anar menjant.
1: Absolutament.
0: Vinga, encara podeu participar a través de l'Instagram o del WhatsApp dient quin és el vostre producte, la vostra hortalissa preferida. Moltes gràcies, Enric, fins ara.
1: A reveure, fins ara.
0: I agafem aquesta recomanació que ens feia l'Enric, i és que de veritat que ens ho creiem, la importància de menjar verdures de temporada i verdures de proximitat. Però per si us calen més arguments moments, doncs mira, a Ràdio L'Escala ens han preparat un reportatge.
4: Obert per vacances.
5: Cada vegada més a les fruiteries i supermercats trobem molta varietat de fruites i verdures durant tot l'any. Ara bé, moltes es troben fora de temporada. Ens hem acostumat a menjar pomes al juliol o tomates al gener, encara que ni les pomes són fruites d'estiu ni les tomates hortalisses d'hivern. I això ha provocat grans desplaçaments de fruites i verdures per tot el món, ja que per comprar productes fora de temporada cal importar-los d'altres països. Segons els experts, però, tot això té efectes negatius sobre la nostra salut, la salut del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local. Per una banda, respectar la temporalitat de cada fruita i verdura és important perquè permet consumir productes de proximitat de quilòmetre zero i fer-ho just després d'acollir-les, sense necessitat de transportar-les ni conservar-les durant llargs períodes en càmeres frigorífiques. Això afavoreix que es puguin collir en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més sucres, més nutrients i, per tant, més bon sabor, segons l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
6: La fruita agafa el tant per cent elevat de sucre en els últims dies de la maduració. Per tant, si la collim abans, es perd tots aquests últims dies que són els que li donen la més quantitat de sucres i dolçor. Si ho han de collir perquè viatgi amb un vaixell, s'ha de collir verd.
5: A més, en el punt òptim de maduració, les fruites i verdures també tenen un conjunt de nutrients i vitamines que es perden en conservar-les en càmeres frigorífiques o transportar-les durant dies, ja que es deshidraten. Laura Roguera és nutricionista de l'ABS de l'Escala.
7: Hi ha una pèrdua de nutrients important. Sobretot parlem de vitamines i antioxidants. Parlem de vitamines que serien hidrosolubles, que amb la llarga conservació doncs es perd aigua, es deshidraten aquestes fruites i verdures, i al deshidratar-se també perdem aquestes vitamines. Sobretot parlaríem de la vitamina C, que és la més làbil. S'oxida amb els canvis de temperatura, amb la llum. I després parlaríem de vitamines del grup B, que també són les hidrosolubles.
5: A part de les vitamines, també es perden els antioxidants, els polifenols, que disminueixen amb la conservació en càmeres, un procés en què, segons Roguera, sovint es trenca la cadena del fred, alterant encara més la composició nutritiva dels productes. A més, la nutricionista alerta que per conservar les fruites i verdures durant més temps, és habitual també utilitzar productes químics que acaben afectant l'aliment.
7: I moltes vegades es fan servir gasos per conservar a la càmera i sovint també fan servir productes químics per conservar aquestes fruites i verdures, com poden ser ceres o poden afegir àcid ascòrbic, que és un conservant, i tot això a la producte de temporada doncs, no cal, no ens ho podem estalviar.
5: Tots aquests productes químics que s'utilitzen com a conservants generen també un impacte en el medi ambient, així com el transport que es necessita per importar i exportar les fruites i verdures. Per tant, consumir productes fora de temporada genera una important petjada de carboni.
6: Quan no és de temporada, ha de venir tot en vaixell o en avió. Tothom sap el que contamina, perquè, esclar, ve de l'hemisferi sud, quan és fora de temporada.
5: En el preu de les fruites i verdures i el marge de benefici que tenen els pagesos és, segons Puigbert, una altra de les raons per comprar productes de temporada. I és que fer-ho contribueix a estabilitzar els preus i alhora a la viabilitat econòmica de la pagesia local, ja que s'eviten les importacions i, per tant, es perd la competència internacional que fa baixar el valor econòmic dels productes.
6: Abans, quan arribaven les primeres pomes noves, ara al mes d'agost, no n'hi havia en el mercat i la gent ho estava esperant en candeletes. I ara es troben pomes de Xile, d'Argentina, de Nova Zelanda, i esclar, això fa molt de mal perquè el preu d'aquí no pot pujar-se tant. Si comprem aliments de temporada, ajudem a que el preu s'estabilitzi. Potser valdrà una mica més que no valdria si no té la competència de la fruita de fora de temporada, però mai serà tan car com una fruita que vingui de fora, però això ajuda que el pagès rebi un preu més alt perquè no hi ha tanta abundància en el mercat i, per tant, el preu s'equilibra sempre en positiu per al pagès.
5: Per fer front a la demanda constant de fruites i verdures fora de temporada i poder mantenir un preu raonable, alguns pagesos han optat per augmentar la producció en hivernacles. Això els permet minimitzar la petjada de carboni i continuar collint les fruites i verdures en el seu punt òptim de maduració, ja que s'eviten els desplaçaments.
6: Els hivernacles, d'alguna manera, a molts pagesos els hi ha ajudat a que puguin tenir un preu més alt quan una fruita no n'hi hauria, però esclar, si fas un hivernacle per cultivar fora de temporada, però ho fas en el territori, doncs això evites tota la petjada de carboni i evites tot aquest desplaçament de camions i vaixells amunt i avall perquè ho tens a prop.
5: Ara bé, segons Puigverd, tot i poder cultivar les fruites i verdures en el punt òptim de maduració, la qualitat d'un producte cultivat en hivernacle no serà mai la mateixa que la d'un que ha estat cultivat al camp, ja que els factors atmosfèrics també influeixen en el seu creixement.
6: Perquè fora influeix també l'aire, influeix també el raig de sol directe, influeix també la brisa marina, però bé, sí que són bons si ho culls. Si la cuix madura, encara que sigui hivernacle, doncs és bona la fruita.
5: Per això els experts recomanen respectar la temporalitat de les fruites i verdures i consumir-les de quilòmetre zero. I és que a més, segons la nutricionista Laura Roguera, fer-ho ens permet beneficiar-nos de la saviesa de la natura, ja que l'estacionalitat de les fruites i verdures ens aporta els nutrients necessaris en cada època de l'any.
7: Per exemple, vitamina C, que la trobem en cítrics, en taronges, mandarines, que les tenim a l'hivern, i aquesta vitamina C ens reforça el sistema immunològic amb els mesos aquests de fred. I, per exemple, a la primavera tenim, per exemple, maduixes, o podem tenir cireres, o fruites així vermelles, que són polifenols, que són antioxidants, que també ens poden preparar la pell de cara a l'estiu, no? O després de l'estiu, doncs hi ha fruites de tardor que són de color taronja, que ens aporten carotens, i que ens ajuden a refer una mica la pell després d'aquest estiu que ens toca el sol i ens crema.
5: Per tant, consumir productes de temporada beneficia la nostra salut, la del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local.
0: Ja ens ho imaginàvem, a part que són boníssimes, però està molt bé que ens ho expliqueu amb tota mena de detalls i amb aquests professionals. Moltíssimes gràcies, Ona Vilà, per aquest reportatge des de Ràdio L'Escala. Seguim.
4: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Quan pensem en vacances d'estiu, ens imaginem passejades, platja, natura, ganes de descobrir nous racons. Si a més ho podem fer d'una manera divertida, sostenible i apta per tota la família, encara millor. És per això que avui us proposem acostar-nos fins a un establiment que ha convertit la mobilitat en una autèntica experiència d'oci. Bicicletes elèctriques, però també vehicles curiosos, mitjans una mica vintage, tot pensat perquè tothom pugui disfrutar del territori d'una manera diferent. Ens ho explica el company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, on ets i què fas?
8: Bon dia, Núria. Doncs mira, sóc en un lloc on és pràcticament impossible no tenir ganes de sortir a voltar. Mira, es diu Altafan. A tu què et diu aquest nom?
0: Diversió.
8: Doncs sí, parlarem d'estones divertides i de com passarem aquestes estones divertides al llarg dels propers minuts. Sóc Altafulla, em trobo envoltat de bicicletes elèctriques, de patinets, de vehicles familiars, de taules de paddle surf, d'escúters aquàtics i fins i tot alguna sorpresa que ens transporta directament als estius de la infància. I qui és amb nosaltres és el José Luis Esteso, que és el propietari d'Altafan, una empresa que ha apostat per una manera diferent de fer turisme. José Luis, bon dia i gràcies
9: bon dia.
8: Per rebre'ns. Quan algú entra per primera vegada aquí, què és el primer que t'acostuma a dir? Perquè jo crec que la reacció és bastant unànime, almenys aquesta és la sensació que he tingut jo.
9: Sí. Era un poco lo que quería yo transmitir, un espacio donde, bueno, pues las familias, los turistas, los visitantes de Altafulla, pues pudieran disfrutar, ¿no?, del entorno y que también tuvieran ese recuerdo, ¿no?, a la infancia con este pequeño guiño con unas bicis que tenemos vintage de verano azul.
8: Ara ho explicarem de seguida. Més que una botiga de lloguer, però tinc la sensació que és com si fos un parc de joguines, i a més per totes les edats. No sé si aquesta era la teva idea quan vas començar el negoci.
9: Sí, era esto. Yo quería sobre todo dar esa diversión, esas cosas que hacer, esos planes, y planes para todos, ¿no? Entonces tenemos bicicletas eléctricas para adultos, también tenemos bicicletas mecánicas para más los peques, bicicletas para familias, que puedes ir dos o tres personas, y luego el tema también del mar, ¿no? Disfrutar del mar, que Altafulla pues tiene una preciosa playa.
8: Ara ho deia, jo tenia la sensació de que veníem a veure bicicletes i alguna altra cosa, com així expliqueu a la vostra pàgina web, però just entrar m'has ensenyat, no sé quin nom té, aquests motors per anar per sota l'aigua, és gairebé Núria de pel·lícula,
0: Escúters, sí, són sí. Escúters, no? Són com nedar amb tredelfins?
9: Sí, son como pequeños scooters que los coges por unas asas y le das a un gatillo y te tira para adelante, ¿no? Puedes ir por encima del mar, puedes ir también por debajo con unas gafas y hacer snorkel. Y bueno, pues esto es muy divertido, lo puedes usar en el mar, lo puedes usar en la piscina y lo pueden usar pues, niños de todas las edades y también adultos.
8: I fins i tot uns motors que m'has explicat abans que es col·loquen sota la taula de paddle surf i aleshores amb un comandament... es el que fa que et moguis o que et propulsi per sobre l'aigua.
9: Exacte. Hemos querido transportar la asistencia eléctrica de las bicicletas, que ya todo el mundo, pues, o casi todo el mundo, pues, ha probado alguna o tiene familiaridad, en el mar. Entonces, esto lo hemos transportado con unas quillas que se ponen debajo de la tabla, como una quilla normal, y tiene pues, un motor eléctrico y te da una asistencia. Entonces, pues bueno, como queremos que la gente se divierta y que no sufra, sabemos que el mar a veces pues tiene corrientes y demás, esto lo que te permite es pues eso, superar esas corrientes, levantarte con más facilidad y ir a pequeños sitios que a lo mejor no, tardarías muchísimo, como estas calas que tenemos de roca plana, la Waikiki, etc., pues mucho más rápido.
8: La velocitat de 2 metres per segon, m'explicaves abans fora d'antena,
9: sí.
8: I amb una profunditat podem arribar de 30 metres.
9: Sí, esto solo se escucha.
8: Déu-n'hi-do, vull dir, sí, aquí sí, estem parlant sí. Ja de... Vaja, jo que no hi entenc gens de la mar, m'has deixat glaçat sí. Quan m'has dit aquesta
9: vegada. Sí, pueden ir para abajo rápido, por eso, bueno, sobre todo el más potente pues es para adultos, no es para niños, pero sí, pues se puede hacer un submarinismo si tienes equipo. Nosotros no hacemos submarinismo, pero bueno, esto está preparado. Y lo de las tablas, pues esas excursiones con estas quillas, pues a la gente pues le interesa porque a lo mejor son calitas que no puedes ir con coche, pero que sí puedes ir por mar y con unas tablas, con una quilla eléctrica, pues llegas fácil.
8: ¿Quina mena de permisos o quina mena de formació s'ha de tenir per poder fer ús de tant d'aquesta scooter o aquestes quilles o fins i tot aquestes embarcacions que ara m'explicaves que és sí. Una de les últimes adquisicions que heu fet aquí al Tafán.
9: Sí, todo es usado perfectamente por cualquiera, no se necesita ninguna titulación ni para las barcas, ni para los scooters, ni para el paddle y esto pues hace que lo puedan alquilar pues cualquier turista, cualquier persona que quiera.
8: Per tant, res sense formació
9: Nada.
8: Prèvia, venim aquí, lloguem i sí. Podem sortir ja a la platja.
9: Yo les doy una pequeña formación, sobre todo a la gente que no ha cogido nunca un paddle o con los scooters, pero es muy sencillo, es como todo ahora plug and play.
8: Núria, ens sí. Permets que fem una reivindicació des d'aquí on som?
0: Ara m'has espantat, dic a veure si no. Se'n vol anar a l'aigua a fer paddle surf. Ens permets que anem a l'aigua?
8: No, jo sóc més de tocar terra ferma. Però vaja, si m'ho demanessis i ara tinguéssim la platja al davant, mira, potser ho faria, però...
0: No
8: vaig
0: cal,
8: amb
0: no
8: pantalons
0: cal.
8: Llargs.
0: No. Això és un hàndicap que tens, Eduard. Escolta, a veure no, si aconseguim abans que s'acabi l'estiu, abans que s'acabi l'obert, que et posis pantalons curts. A veure si ho aconseguim.
8: N'anirem parlant.
0: Perdona, aquest detallat. Què volies fer, Eduard?
8: No, la reivindicació. Mira, el José Luis, quan he entrat i dic, ostres, quines barques més grans que tens aquí. De fet, li estic dient sí. Barca i no sé si li podem dir...
9: Sí, són Zodiac.
8: I m'has explicat que tens un problema perquè és l'última adquisició, que ho volies posar sí. En servei ja aquest estiu, però que les normatives, la regulació actual t'ha frenat una miqueta aquest impuls que vas tenir. Tens els micròfons de l'Obert sí. Per vacances, vinga, pues va, per fer sentir el teu clam, a veure si algú d'aquesta gent que treballa als despatxos s'espavila
9: sí.
8: Una mica.
9: Sí, sí, moltíssimes gràcies per esta opció que me das, perquè como para cualquier vehículo pues hay que sacar una matrícula, esto se saca en capitanías, las capitanías pues son como tráfico pues hay en Tarragona, en todas las ciudades de mar y bueno pues sobre todo las del Mediterráneo pues están muy saturadas en verano porque bueno pues se piden muchas inscripciones y muchas matrículas. ¿Qué pasa? Que yo llevo una inscripción desde el 28 de mayo, he llamado varias veces y demás, me dicen que 3 meses o más, entonces claro, eso ya es perder todo el verano, he intentado sacar un permiso temporal, incluso he contactado con el capitán, pero no hay manera. He intentado hablar con otras capitanías que a lo mejor tienen menos trabajo, pero están todas bastante saturadas y bueno, simplemente la respuesta que me dan es que todos pedís las matrículas ahora, ¿por qué no las pedís en diciembre? Digo, claro, es que en diciembre no compramos los barcos. Entonces, bueno, simplemente esa reivindicación, porque lógicamente, pues sobre todo para personas que quieren disfrutar de su barco, o yo en este caso para un negocio, pues tardar más de 3 meses en conseguir la matrícula.
8: queda dit. A veure si aconseguim alguna cosa. Ja ens ho farà
9: ojalá,
8: saber, eh?
9: Ojalá, muchas gracias.
8: Mira, aquí a l'altaveu de l'Obert per Vacances. Escolta, José Luis, qui entra per la porta? Qui ve a llogar bicicletes o aquesta scooter aquàtica o aquestes...
9: Pues entra sobre todo visitantes de Altafulla, también personas locales de aquí que quieren pues eso, pasar un rato con sus hijos o quieren hacer una experiencia con su pareja o con su familia, sobre todo las familias a veces vienen numerosas y quieren hacer un plan conjunto, entonces bueno, pues les ofrezco cualquier posibilidad, tanto terrestre como marítimo. Hemos estado hablando del mar, pero estamos haciendo ahora unas experiencias muy bonitas por toda la parte de viñedos, por pueblos interiores de Montferri, de Nulles y demás, para enseñar pues toda la tradición vinícola que hay aquí y demás, y bueno, pues son planes sobre todo para que la gente tenga algo que hacer aparte de estar en la playa, que lógicamente está muy bien.
8: És a dir, que tu has de tenir tots aquests vehicles preparats perquè en qualsevol moment pot entrar una persona per la porta i dir-te, vull la bicicleta
9: sí,
8: ja i surto. Com tu fas a nivell logístic?
9: Bueno, ojalá tuviera muchísima demanda, vamos cada vez conociéndonos más y demás, pero bueno, yo intento dar siempre alternativas porque mucha gente, el cliente no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos bastante diversidad en bicicletas de todas las formas y tamaños y demás, entonces siempre encontramos una solución para que la gente haga el plan.
8: I a més, Núria, el José Luis també et pot recomanar alguna ruta, eh? Et guia una miqueta.
0: Sí, jo ara anava a preguntar-li això, que si està preparada Altafulla per tanta bicicleta i tanta andròmina pel carrer i per la platja. Suposo que és qüestió d'escampar-se pel territori, llavors, no?
9: Bueno, aquí puede llegar otra, la segunda reivindicación, porque sí que es cierto que Altafulla tiene pues que vías de bicicleta y demás, está bien. Lógicamente, a lo mejor necesitamos que las calles en sí se mejoren porque hemos tenido obras y demás. Entonces, bueno, hay calles, por ejemplo, la que tengo justo al lado, que está al lado del paseo marítimo, que tiene muchísimos baches. Yo a los clientes les digo un poco con humor, digo, si quieren hacer algo de mountain bike, pues tenemos ahí una calle con muchos baches. Entonces, esto sí que nos gustaría que a lo mejor las calles se mejoraran, pero sí que es cierto que tenemos bastante vía verde. Y la reivindicación sobre todo mayor es que muchos clientes me piden ir a Tarragona, ¿no? Es una ruta de 10 kilómetros, con una bici eléctrica tardas incluso menos que con un coche, entre que aparcas y demás. ¿Qué pasa? Que hay una vía verde aprobada, un proyecto aprobado que une Tarragona con Altafulla, y bueno, pues que no se ejecuta, está aprobado por la Comunidad Económica Europea y demás, pero bueno, no se ejecuta, hay muchos proyectos que están ahí a la espera. Este es uno de ellos y por aquí mi reivindicación también, a ver si se avanza y se mueve, porque sí que haría bastante uso, no solamente a los visitantes y a la gente que quiera conocer el entorno, sino como una función de movilidad para personas que tengan que trabajar en Tarragona y que decidan olvidar el coche y ir en un medio como la bicicleta.
8: Ara deies que d'Altafulla a Tarragona es triga menys en bicicleta elèctrica que en un cotxe. Ostras.
9: Ahora en esta época yo no lo recomiendo a los clientes. Es peligroso porque cuando vas llegando a Tarragona.
8: Estás hablando de la antigua carretera nacional.
9: Exacto, vas por la 340. Entonces la 340 tiene un arcén que a veces está bien, a veces es más estrecho. Y sobre todo cuando llegas a Tarragona hay muchas rotondas. Y ahí en la rotonda no hay un espacio para las bicicletas.
8: Tot i així s'ha de pedalar, que hi ha gent que es pensa que això de la bicicleta elèctrica, escolta, surto a esmorzar i ja està.
9: Hay que pedalear, sobre todo en cuestas, t'ajuda, però hay que pedalear.
8: Cada vegada veiem més bicis elèctriques. És una moda? O està de moda la bici elèctrica?
9: Bueno, yo creo que vamos poco a poco, ojalá que la moda se haga más grande, sobre todo en España, porque ya como siempre vamos un poquito tarde con el resto de nuestros vecinos europeos. Tiene que ser básicamente por necesidad. A veces, si no gusta una cosa, por necesidad. Y yo creo que muchas personas ya están acudiendo y acuden aquí, locales, que dicen, oye, yo no quiero bajar con el coche, han puesto la línea azul, esto es un rollo, aparcar. Quiero algo fácil, que lo pueda aparcar rápido, que no me consuma, que no tenga que pagar tributos ni nada de esto. Entonces, la bici, para entornos como Altafulla, entornos locales de movilidad así, es perfecta.
8: Núria, mira, intueixo que som els darrers minutets ja de l'entrevista.
0: Sí, sí.
8: Si et sembla, ens fixarem en un racó. A mi m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és l'espai clàssic o l'espai vintage, sí, d'aquest establiment. Són bicicletes que ens transporten a la nostra infància, bicicletes que tu deies, estàs convertint-te en un friki de Verano Azul.
9: Sí, la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia de la tienda. porque se acercan personas y, por ejemplo, un día se acercó una vecina y me regaló una bicicleta BH de su hijo de los años 80. Me dijo, mira, no la quiero vender, quédatela tú, ponlo de adorno. Entonces ahí me encendió una chispa, empecé con lo de las bicicletas, verano azul y nada, Wallapop, y a encontrar pues todas las bicis de verano azul. Ese ha sido mi objetivo. Me falta una, la de Pancho, que es una bici la más antigua, pero aquí tenemos una colección y tenemos hasta una moto, una clásica, una GAC, una mobilete, que bueno, cualquier persona que venga aquí pues ve lo moderno, las bicis elèctriques, però també té ese passat.
8: Per això és lloga? Aquestes de...
0: S'ha preguntat el mateix.
9: Ha habido algunos clientes, sobre todo gente mayor, que para hacer paseos por el paseo marítimo me las ha alquilado y bueno, pues la verdad es que ha sido un alquiler muy, muy emocional, ¿no?
8: Ja ho veus, Núria, si vols passar una bona estona sobre rodes, cap a Altafulla, a l'Altafan.
9: Sí.
0: Visiteu, feu com jo, mireu la pàgina web que tenen, a altafan.es, i allà trobareu doncs això, totes les opcions i una mica de fotografia i d'imatge de tot això que estem explicant. Molt bé.
9: Perfecte.
0: Molt bé.
8: José Luis, moltíssimes gràcies per compartir
9: gràcies
8: aquesta estoneta amb nosaltres. Que vagi molt bé l'estiu, malgrat hi hagin aquestes traves que de vegades facin que quedem una miqueta enfonsats. Escolta, molts ànims i segur que ho aconseguiràs.
9: Merci, merci a tots.
8: Núria, ja ho saps què diuen, no? Allò de que és allò que corre per tot arreu, si pot anar assegut i també d'en peu, no rondina ni gasta benzina, i segur que ja ho sabeu.
0: No la sabia jo aquesta. M'agrada
8: no.
0: molt. No la sabia, no, aquest endevinall no la sabia. Superbé.
8: Què és?
0: La bicicleta,
8: és?
0: No? Sí o no?
8: Home, òbviament.
0: Eduard, ara després recuperaré el podcast, recuperaré el programa i me l'apuntaré. És una endevinalla molt, molt cuqui, molt d'estil.
8: Escolta, és endevinalla i a més amb melodia, vull dir que també la
0: ja
8: pots cantar.
0: Sí, ja ho veig.
8: Eduard, jo no la cantaré, però...
0: No, jo no t'ho demano perquè anem fora de temps. És que això... Però no la cantaràs? Mira, encara tindríem mig minut.
8: No. Tranquil·la, segur que hi ha companys i companyes que s'esperen per entrar en antena.
0: Eduard, moltes gràcies. Fins demà.
8: Fins demà, una abraçada.
9: Adéu.
4: Obert per vacances.
0: Doncs vinga, després d'aquesta simpàtica connexió sobre rodes, com dèiem, amb Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili, el que fem és seguir endavant i parlem d'aquesta cita tan emocional també que tindrem el dia 12 d'agost, l'Eclipsi, un podcast que ens arriba des de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí de Tarragona amb la col·laboració de Tarragona Ràdio i que avui ens parla de l'Eclipsi en clau econòmica.
4: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
10: L'eclipsi total del 12 d'agost tindrà un impacte econòmic a les comarques de la Catalunya Sud. En aquest capítol número 4 del podcast conversem amb Josep Maria Arauzo, catedràtic d'Economia, especialista en estructura econòmica del Camp de Tarragona, transició energètica, activitats industrials, atracció d'empreses i economia circular. Josep Maria Arauzo, quin impacte creu que pot tenir l'eclipsi total en la demanda turística, tenint en compte que serà en ple mes d'agost?
11: Bé, l'impacte de l'eclipsi del mes d'agost sobre la demanda turística pot ser important, sobretot si s'aconsegueix descentralitzar aquesta demanda per tal d'evitar col·lapsar aquelles zones del país, especialment doncs, tot el que és la franja litoral, que ja es preveu que en aquell moment de l'any estiguin amb una ocupació força superior a l'habitual. Per tant, és possible que aquest impacte vagi cap a l'interior i cap a zones que de forma habitual no tenen uns nivells d'ocupació molt elevada.
10: I és difícil preveure que rebrem molts visitants dels no habituals, dels que ja no estaran instal·lats a la Costa Daurada, a les comarques de Tarragona, perquè som en ple període de vacances?
11: Bé, es preveu que rebrem molts més visitants dels habituals, tot i que el que no està clar serà la capacitat del territori per allotjar, per proveir de serveis en aquests visitants addicionals, i per tant el marge que des d'aquí podrem veure l'eclipsi, on s'acabaran instal·lant, això encara està per veure.
10: Mm-hmm. Els visitants poden ser de perfils molt diversos, fins i tot també aquells, no? L'astroturisme, no? El fenomen que es coneix com a astroturisme, que són persones realment de nivell cultural alt que busquen aquests fenòmens naturals. En podem tenir d'aquests també?
11: Sí, de fet hi ha una ruta de viatges al voltant del món d'això que es coneix com astroturisme, tot buscant fenòmens astronòmics com ara eclipsis o tot tota mena de fenòmens meteorològics que per part d'un perfil de visitant, que com dèieu és una persona d'una certa edat, amb un cert poder adquisitiu, amb un cert nivell educatiu, respectuós amb l'entorn, això és molt important, doncs aquí evidentment esperem que una part important d'aquests visitants atrets per l'eclipsi corresponguin amb aquest perfil.
10: Tenint en compte que l'eclipsi total no es podrà veure en el conjunt del país, en el conjunt de Catalunya, creu que això representarà també un impacte en el territori molt, molt destacat?
11: Evidentment, perquè per veure l'eclipsi caldrà acostar-se al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, una part de Ponent, i per tant aquesta serà la zona, diguem-ne, zero d'impacte econòmic de l'eclipsi. També és evident que atesa la capacitat limitada del territori per acollir tots aquests visitants addicionals a mitjans del mes d'agost, hi haurà una part d'aquest impacte que es podrà centrifugar cap a l'exterior d'aquestes zones de màxima visibilitat, però on l'impacte serà més gran serà en aquest territori, això és evident.
10: Com que l'eclipsi és en ple mes d'agost, en ple període de vacances, l'impacte serà menor del que hauria estat en una altra època de l'any?
11: Lògicament sí. Si aquest eclipsi hagués tingut lloc doncs, al setembre o l'octubre, el que tindria més una ocupació extra molt superior a l'estàndard per aquest moment de l'any. Com que l'eclipsi tindrà lloc el mes d'agost, temporada alta, el que es pot afegir de més hauria d'anar cap a aquelles zones, diguem-ne, menys tensionades i amb menys oferta d'allotjaments turístics.
10: Mm-hmm. Això vol dir que el qui pot sortir, entre cometes, més afavorit és els sectors econòmics de les comarques de l'interior on el turisme no té tant d'impacte habitualment en ple estiu?
11: Sí, semblaria lògic afirmar doncs, que l'impacte econòmic serà desigual, no serà tan gran al litoral perquè la capacitat, el sector ja està molt tensionat i hauria de ser més important a l'interior.
10: Uh-huh. La mobilitat serà important, ja dèiem que clar, tenint en compte que no a tot Catalunya es veurà l'eclipsi total, en moltes zones d'Espanya tampoc es veurà i en moltes zones d'Europa sens dubte no hi haurà aquest fenomen d'eclipsi, per tant podem tenir una allau de visitants en poques hores i per tant caldrà estar preparat amb això.
11: Sí, això vol dir doncs, que caldrà planificar els desplaçaments amb molta antelació i, per tant, dels visitants que s'estiguin, ja siguin de fora d'aquest territori, ja siguin del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, el que és important és no fer desplaçaments ni el mateix dia ni una estona abans, perquè serà completament impossible, perquè ja totes les administracions locals ja estan habilitant espais des d'on es podrà contemplar aquest fenomen i, per tant, la previsió de restriccions de la mobilitat en les carreteres està sobre la taula i això vol dir doncs, que hi haurà carreteres tallades, que hi haurà carreteres amb restriccions de la mobilitat, que hi haurà carreteres que ja des del dia abans no s'hi podrà accedir. Per tant, això vol dir doncs, que hem de ser molt curosos i molt conscients de que hem de decidir amb antelació des d'on volem veure aquest eclipsi.
10: Per part de les administracions, creu o està convençut que caldrà establir dispositius especials, fins i tot davant d'una possible emergència, d'una possible situació complexa?
11: És evident, perquè es tractarà no únicament de facilitar l'accés en els indrets que ja s'han identificat com a més adequats per veure l'eclipsi, sinó això s'ha de conjugar amb la capacitat de respondre a qualsevol emergència mèdica o de qualsevol mena per tal de treure gent d'aquesta zona, si cal, amb la màxima celeritat possible. Això vol dir doncs, que hi haurà restriccions a la forma en què ens desplacem, en termes d'aparcament, en termes de carreteres, i per tant doncs, no hem de pensar que ens podrem desplaçar com en un dia normal i corrent.
10: Mm-hmm. Hem esmentat aspectes segurament positius, però també alguns negatius que pot tenir aquest fenomen de l'eclipsi total en ple mes d'agost. Preval, segons vostè, els aspectes positius per al conjunt de la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre?
11: Sí, sí, hi ha una correcta planificació de la mobilitat. Les decisions es prenen amb antelació. I, sobretot, per part de l'oferta turística del territori o de l'oferta de béns i serveis, es dimensionen amb anterioritat aquests serveis a una previsible arribada massiva de visitants, llavors jo crec que, sens dubte, els efectes positius superaran els negatius. És evident en qualsevol cas que hi haurà molèsties, que hi haurà restriccions i que no ens podrem desplaçar com de costum, per això doncs, entenc que és menys rellevant comparat amb tota la potencialitat d'aquest fenomen.
10: Mm-hmm. Més enllà del fenomen que es produirà aquell dia, del 12 d'agost, creu que pel sector turístic o per molts sectors econòmics de la demarcació estem davant d'una oportunitat?
11: pot ser una oportunitat molt gran per al turisme d'interior, per aquells espais d'interior on, per als quals el turisme encara no és una font important d'ingressos o no és una font principal d'ingressos, però això evidentment vol dir estar a l'alçada, vol dir

0: massius, puntuals, de durada molt limitada, com poden no únicament suposar una injecció de despesa, sinó després a posteriori, fins a quin punt això ha permès generar un canvi de disseny de l'oferta turística i, per tant, un canvi de les perspectives econòmiques de creixement a nivell local.
1: Tenint en compte que som els tarragonins i tarragonines, la gent del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la zona zero de l'eclipsi total, però també que tenim persones que segurament ens escolten des d'altres punts del país, alguna recomanació que pugui fer, que vulgui fer per aquell 12 d'agost?
0: Bé, decidir ja des d'on es vol veure i desplaçar-se amb antelació si és que es vol veure des d'un indret diferent al lloc de residència. En qualsevol cas, des del punt de vista dels llocs de destinació, doncs hauríem de recomanar doncs fer, diguem-ne, fer un aprofitament d'aquesta oportunitat, però també és cert que si molta gent el pot veure confortablement des del terrat de casa seva, és possible que sigui la millor opció en molts casos.
1: Amb aquesta recomanació ens quedem. Gràcies a José María Arauzo per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: En col·laboració amb Tarragona Ràdio, a la resta de capítols, i ja ens en van quedant poquets, que els emetrem fins al dia 12, doncs ja sabeu, aquí a l'Obert per Vacances, els dimarts i els dijous. Avui és dijous. Vinga, va, i anem avançant. Són les 10 i 40 minuts. I d'un tema a un altre, i ara toca parlar dels més peluts de casa, dels gossos concretament. Ja sabeu que des de Ràdio Calella ens ofereixen tota mena de consells pel que fa, doncs, a no els animals de companyia, sinó específicament els gossos. Dog Tips. Avui el tema del Dog Tips va sobre el menjar. Menjar cuinat a casa, els hem de donar premis en forma de menjar o no? Sortim de dubtes.
4: El món de l'alimentació recull molts mites. Què és millor? Pinsos que nosaltres comprem en un supermercat i podem englobar dins del paquet de processats? O és millor menjar natural, cuinat i fet a casa nostra? Què creieu que l'alimentarà més? Què creieu que li aportarà més proteïna, per exemple? Tot això i més ho podem descobrir ara mateix.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Pinso, no és mala alimentació, però jo penso que una mica fer variat, humit, sec.
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Tot perquè el pinso dona molta set, també vulguis o no estan deshidratats els animals. Llavors es recomana també molta dieta humida, també llauna, i també aquestes dietes casolanes que estan cada cop més en boga, estan molt bé.
9: Si nosaltres li volem fer el menjar a casa, o li volem fer una dieta, o unes dietes d'aquestes precuinades o coses així...
8: Josep Estanyol, veterinari.
9: No hi ha problema, sempre i quan notem que el gos té la pell bé, és una dieta equilibrada, paeix bé, fa les femtes ben fetes, ben formades, i l'animal té les dents netes. Això voldrà dir que amb ell li senta bé. I mai hem de parlar de tots els gossos en general, sinó que cada gos en particular tindrà una necessitat.
4: I a nivell de pinsos, si decidim comprar un pinso en un supermercat, quines creieu que han de ser les coses més importants en les quals ens hem de fixar a l'hora de comprar el pinso? Què hem de mirar en les etiquetes?
7: El primer, el preu, ho marca molt. Llavors hi ha pinsos que són molt barats, que igual et costen 10 euros 20 quilos, que, clar, vulguis o no, els pinsos estan fets de, segurament de subproductes de l'escorxador de lo pitjor de lo pitjor. Clar, jo entenc que la gent cada un té la seva butxaca, però si decideixes un pinso, intenta anar a una gamma alta.
4: Quantes vegades al dia haurien de menjar els nostres peluts?
9: La recomanació que fem nosaltres és que mengin dues vegades al dia o, si no, que mengin una vegada al dia. Pensa que hi ha gossos que són més delicadets, més petitets, que els costa més de pair, i llavors és millor potser que mengin dos. Els gossos tipus gossos grans, un pastor alemany o així, tenint en compte que tots els gossos venen del llop, amb una vegada al dia que mengen, els hi va molt bé.
8: Seu, quiet.
4: El món dels premis, què en penseu? Són tots els premis adequats per tot tipus de gos? Hi han alguns aliments que hauríem de no tenir en compte amb els premis?

0: Jo, l'ideal és començar a educar el gos des de cadell, entre els 3 i 7 mesos, que és quan es queden amb tot. I es fa amb el menjar, amb, o sigui, amb el seu propi menjar.
1: Quico Baltrons, instructor caní.
0: El gos, diguéssim, per aconseguir el que tu vols d'ell, en comptes de donar-li premis, canvies. Li dones el seu menjar. El gos menja un parell o tres de cops al dia, però treballant-lo. I és la millor manera, els gossos agafen una bona educació. I llavors, quan són més grans, a poc a poc se li va reiterant aquest tipus d'entrenament, i llavors ja sí que li pots donar alguna recompensa, que pot ser o bé verbal, una carícia o algun trosset de premi de tant en tant.
2: Crec que és la millor manera per educar un gos de forma positiva.
1: Gerard Estabanell, educador caní.
2: El que passa, que em trobo molt, que hi ha molta gent que té la idea, no, el meu gos m'ha de fer cas sense xutxes. Per què? Tu treballes sense cobrar. És que no, doncs el gos tampoc. L'aprenentatge del gos ha de ser sempre de forma positiva. El gos ha d'entendre què és el que volem. És tot un procés. Quin és el teu problema? Que el gos estira, que el gos borda les persones. Equació de segon grau. Problemes bàsics, sumes, restes. Ho sap fer això el gos? No. Doncs llavors hem de començar per lo primer.
1: I quins aliments hem de tenir en compte a l'hora de premiar-los?
3: Hi ha aliments prohibits. Hi ha coses com la ceba, en els gossos els hi mata els glòbuls vermells, bueno, la hemoglobina, o el raïm, que és tòxic, o el guacate, la xocolata també és tòxica pels gossos.
2: Se li tira una xutxa al gos al terra perquè la busqui, no la troba, i li dieu, mira, mira, està aquí. Va, eh? Li esteu fent els deures al gos. Si els gossos no aprenen a pensar, no aprenen a gestionar petits problemes, no podran gestionar mai els problemes grans.
4: Dog Tips.
5: Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Un espai de Ràdio Calella. El dijous vinent, més. Vinga, va, que tanquem. Anem tancant el programa. Falta un quart d'hora per arribar a les 11 i hem de saber a què s'acosta el cap de setmana, que avui ja és dijous. Què podem fer a nivell d'agenda d'activitats? Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bon dia. Comencem parlant de música.
7: Avui comença el festival autogestionat El Tinglado a Vilanova i la Geltrú, que durant 3 dies omplirà la Torre d'Enveja de Vilanova amb música d'una vintena d'artistes d'estils molt diversos, com els Pets, Crim o Esbatlana, que són els que sentirem ara.

0: El Tinglado manté un esperit que s'ha convertit en un dels festivals d'estiu de referència del Garraf i aposta per una programació molt diversa amb un model d'estiu comunitari que posa la cultura i la participació en el centre. A més de Svetlana, aquesta nit el cartell té actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Oqueda R, Rataib o Miquel del Roig. Els abonaments, hi ha abonaments per 3 dies a 35 euros i també, si no vols anar tots els dies i només en vols anar un, hi ha entrades de dia a 16 euros.
1: Molt bé, un bon pla per al cap de setmana festival al Tinglado, com deies, a Vilanova i la Geltrú. I la propera a punt d'agenda ens deixa aquí a Terres de Tarragona, no?
0: Sí, passem del Garraf aquí a Tarragona amb una visita guiada a la Pedrera del Mèdol, que és una ruta que va pels diferents miradors de la zona i ens invita a explorar el lloc d'on ve la pedra que va construir la ciutat de Tarraco Romana i ens enllaça també l'entorn natural del Clot del Mèdol. Els organitzadors recomanen portar calçat còmode, protecció solar i aigua i més amb aquestes onades de calor que estem tenint. I recorden que la gita, al ser doncs, una zona així, no és apta per persones amb problemes de mobilitat. La visita guiada és gratuïta, però l'aforament és limitat. I és demà divendres, 24 de juliol, a les 7 de la tarda, en català. Però, si la de demà us la perdeu, n'hi ha més durant la resta de l'estiu, tant en català com en castellà, a partir de l'agost i una al setembre.
1: De totes les moltíssimes rutes que es fan per la Tarraco Romana, diguem-ho així, aquesta de la Pedrera del Mèdol és la que té més forma d'excursió. No? És una de les que té més forma d'excursió pel fet que queda a les afores i, en fi, camines per una zona així més natural. Molt bé. I tanquem amb una activitat que tindrà lloc a Targa.
0: Sí, demà, dia 24 de juliol, comença el Targae, que és un festival pels amants de la música d'arrel jamaicana. I, doncs, ara sentirem una

0: Ella és Mata i és una de les artistes que podran seguir i sentir les persones que hi assisteixin. I en Diego González, el membre de l'equip de producció del Tarregae, ha explicat als micròfons de Ràdio Tàrrega una miqueta la programació a part de Mata que estàvem sentint abans.
1: Participen artistes nacionals i internacionals de l'escena reggae i Sound System. La de la nit del divendres amb Jalife Sound System, un col·lectiu amb gran recorregut a nivell nacional, que juntament amb 48 Root, que és un col·lectiu italià, posaran la música del divendres nit. O també podem destacar les actuacions del dissabte nit, en la qual tindrem un meeting. Això vol dir que cada col·lectiu portarà el seu equip de so entre Kira Dance Sound System i Wicked Stepa Sound System.
0: Doncs bé, en Diego ens explicava una miqueta, complementava la programació. Les actuacions nocturnes són de pagament i tenen un preu de 44 euros, l'abonament de dues nits i 20 euros d'un sol dia, mentre que hi han també activitats per tots els públics, com xerrades, activitats infantils i espectacles, però aquestes són gratuïtes.
2: Molt bé, el Tarregae, no?
0: Sí, costa una mica de pronunciar, eh?
2: Però ja sabem de què parlem. És reggae per un tubo, molt bé. Moltíssimes gràcies per aquest darrer punt també, Jamaica. Lídia Porta, fins demà, una abraçada.
0: Fins demà, Núria, adeu.

0: I tanquem el programa de nou connectat amb Ràdio Cardedeu, amb l'Enric Rubio, que ens farà sortir de dubtes quin és l'hortalissa que els nostres oients prefereixen. Enric.
1: Molt bones, aquí estic.
0: A l'hort, estàs a l'hort?
1: Estic a l'hort, sí, ja sí. No sé si em reclamàveu, disculpa.
0: Què és que estaves collint, regant, traient
1: gairebé,
0: les males herbes?
1: No. Veig que avui hem arribat un pèl més aviat, estava res. Fent cosetes de quilobert per vacances, sembrat el cel.
0: Ai, no, tranquil. Digue'ns, però sabem, què diuen els oients.
1: Sí, home, i tant, mira. Aquí tenim, per exemple, la Carme. Bé, és un àudio una mica llarg, però posarem potser... anem a posar a l'Arlet. A veure què et sembla.
2: I la millor hortalissa, amb diferència, són les albergínies, perquè és que m'encanten. O sigui... farcides, escalivades, és que de totes les maneres estan espectaculars.
0: Ai, que és bona,
1: boníssimes, eh?
0: Com ho dieu vosaltres, Enric? Com ho dius tu?
1: Jo en dic albergínia.
0: Amb L, albergínia.
1: Sí. Aquí però diem... de petit em deia esbergínia, també t'ho haig de dir,
0: també.
1: Eh?
0: I aquí diem aubergínies.
1: Oh, fantàstic, m'encanta.
0: Sí, però sabem de què parlem. Sí.
1: Bona. Si deus... Tenim aquí una col·laboradora que ens ha enviat... Bueno, col·laboradora no, una fidel oient que ens ha enviat un àudio. És un xic llarg, el poso i si no el tallem. Et sembla? I m'ho dius tu.
0: Sí.
1: Som-hi.
3: Bon dia, oberts per vacances. La meva hortalissa preferida... És que a mi m'agrada molt la verdura. Tota, les bledes, els cogombres, les albergínies, feixis arrebossadetes amb una mica de mel per sobre, o a la planxa, m'agrada la bròquil, m'agrada la coliflor, és que el bròquil i la coliflor no toquen ara, la mongeta tendra, m'agrada la mongeta tendra del cuc, aquella que és rodoneta, què més? M'agrada... El que més m'agrada és el tomàquet. Una bona amanida de tomàquet amb una mica de ceba morta per sobre, amb unes tiretes de bacallà salat, bueno, de salat, clar, i unes olives mortes a l'Aragó amb un bon raig d'oli fet a primera hora del matí perquè després al migdia tingui aquell suquet de tomàquet. Buah, boníssim. El tomàquet, definitivament el tomàquet.
1: Núria, jo tinc ganes,
0: Carme,
1: no sé com.
0: Però, no, per què... Deixeu aquests àudios. Per què ho feu això, amb aquestes hores? Que només són les 11. Ja em...
1: És dolent, eh? Dolent per la salut, eh?
0: Però has vist la Carme com no s'hi recreava, no? I ho estava
1: menjant.
0: Sí,
1: és una cosa gairebé sensualitzada,
0: sí.
1: Eh? Sí.
0: És com el Watermelon Sugar del que hem començat amb el Harry Styles, déu-n'hi-do.
1: Mira, jo sempre dic que algú que no és de bon menjar no pot ser de fiar, saps? És a dir, jo gaudeixo veient la gent gaudir menjant, saps?
0: Sí, dic, sí. Tu, triomfa el tomàquet, una mica, si haguéssim de fer un rànquing, triomfa molt.
1: I més que el tomàquet, jo diria també les tomaqueres, quan les plantes o les sembres hi comencen a sortir, aquella olor que fa la fulla, es que fa més olor de tomàquet la fulla que el tomàquet, gairebé.
0: Super d'acord.
1: Sí, és estiu.
0: És així. I per tu, ja m'ho has dit, no?, que el tomàquet t'agrada molt, Enric.
1: Per mi és el tomàquet, també una bastant infravalorada seria la bleda. La bleda és un monstre. A mi se m'han fet bledes amples com la meva cuixa, i la meva cuixa no és petita, eh?
0: Però o sigui, són d'ara de temporada o són de tardor, les bledes?
1: Durant tot l'any. Les bledes duren tot l'any. No en planteu gaires, perquè això és desmadre. Són boníssimes i el bròcoli per mi és el rei, igual que el tomàquet, però de l'hivern, és fantàstic. Això sí, el vapor, molt poc cuit i increïble, inclús cru.
0: Sí, és que la gent que no li agrada la verdura potser és que no l'han provat massa bé, eh? Potser és que hauria de tenir el seu hortet i la disfrutarien més.
1: És cert, ara s'ha de dir que les escoles s'ha renovat molt aquestes últimes dècades i ha millorat, però clar, a la meva generació a vegades, quan tu hi entres al menjador feia una olor que et tirava enrere, perquè clar, verdura bullida una hora, peix rebullit una hora més, clar, les coses han de tenir el seu punt de cocció, i si la gent ho prova com realment s'ha de cuidar per no perdre nutrients i mantenir la seva part gustativa, ostres, la gran majoria d'aliments són una barbaritat.
0: Doncs reivindiquem fruites i verdures de temporada i de proximitat, que a més ara l'estiu venen molt.
1: I saps què queda, brut després de menjar hortalisses?
0: Ah, què?
1: Els plats, i és que demà saps quin tema del dia tenim?
0: Ah, no. Què?
1: Ai, tenim sèries per veure a l'estiu.
0: Ah!
1: I ja saps per on vaig.
0: Ja sé per on vaig. Doncs vinga, ho deixem aquí. Ostres, serà xulo també demà. Molt bé. Sí. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Continua regant i traient herbes. Fes.
1: Salut.
0: Fes salut.
1: A veure.
0: Fins demà. I també fins demà a vosaltres amb aquest tema del dia i amb altres qüestions que desplegarem en forma d'entrevista, de podcast, de reportatge. Obert per vacances, demà tanca la setmana a partir de les 9.

0: les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la fuita de gas que ha provocat un incendi als accessos del metro de Plaça de Sants a Barcelona. L'accident ha deixat 8 persones que han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita de gas a Sants, el que farà que s'extingeixi la flama que encara crema.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: A conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Plaça de Sants. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona i també ha habilitat més personal d'informació a les estacions afectades. En aquest sentit també, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires que a hores d'ara ja han quedat desconfinades. I els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant i volíem dir el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montserrat. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extrema les precaucions. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dimecres 22 de juliol de 2026.
3: Va, que avui tenim la més estimada de totes, la fantàstica, inigualable i la mai prou ben alabada Susanna! Cabiscol i Mora.
4: I la única. Ah. Així que benvingudes totes al 634è Infopodcast Cardedeu.
3: Comencem, Susanna!
4: Va, i comencem dient que avui és el Dia Mundial del Cervell.
3: Oita, el que no tenia tots els seguidors que van mirar el partit.
4: També Santa Maria Magdalena.
3: Apa, aquí, la que deien que era prostituta perquè a l'Església no li interessava.
4: I tal dia com avui, però, del 2008 presentava l'informatiu la Norma Lebrero i ens explicava que s'aprovava el padró del 2007 i que Cardedeu superava els 16.000 habitants.
3: Iu!
4: Jo he estat buscant les dades de l'IDESCAT del 2025 i en teníem 19.050.
3: Hòstia, tant de bo baixant, tu.
4: Que arribem als 20.000 gent. Vaja, que vam dir en buscar per Santa Magdalena l'avellana és plena i per Sant Llorenç clava-li les dents.
3: Molt bé, doncs farem cas. I va, avui comencem amb el temps. Que estrany, però és que la temperatura baixa, senyores i senyors, baixa.
4: Quan avui... diu baixa no vol dir que tornarem a tenir temperatures de 16 a 20 graus, eh? No.
3: Però avui comença la davallada. Ahir 36 graus ben bons i demà màxim 33. 32, 33, per tant, bé, ara... no tot són bones notícies. I és que de nit... ull, alerta. No baixarem dels 26 graus.
4: Això és Torri de Ruén o...?
3: Això és Torri de... amb un grau tirant cap a Rubén, però és tòrrida.
4: Va, i també us hem de parlar del Bonus Track Fest, la setena edició del concert de l'Associació de Músics de Cardedeu.
3: Doncs sí, el tas musical per descobrir el talent local i de proximitat en el marc dels vespres de juliol. Serà una jornada per gaudir de la música en viu a l'escenari instal·lat al Passeig Mestre Alexandri i gaudir de grups emergents i d'altres vinculats a l'Associació de Músics de Cardedeu. Així que entreu al web de l'Ajuntament i mireu tot el que hi faran, els que vindran. Valdrà la pena. Ho diem sempre, però valdrà la pena.
4: Tot val la pena en aquest poble. Va, i parlem ara del calendari d'alerta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Maria! M'acaben de dir que un tècnic de so diu que s'han d'escapçar les carbassoneres. Jo no les tinc totes. I valtres, escapceu les carbassoneres quan són tija tova o no?
4: A veure, t'he de dir que aquest tècnic de so que escapça les carbassoneres m'ha donat 3 carbassons.
3: De la mida d'un mamut llanut.
4: Correcte. Aleshores, alguna cosa sabrà.
3: Jo li pregunto, com et dius?
4: Em dic Manel.
3: Es diu Manel. I què veus?
4: Aigua.
3: Oh. Oh! Quina pena. Va, seguim.
4: Seguim amb el Porta a Porta i avui és dimecres. I això què vol dir? Doncs que les blaves heu
3: nespres
4: de treure... Què dius, Enric?
3: Nespres, dimecres, nespres.
4: Jo t'interrompo mentre tu parles?
3: Sempre.
4: No, mai. Orgànica i envasos per les blaves, les verdes, la resta i les grogues. Avui no teniu recollida.
3: I què tocava ahir?
4: Doncs si tocava ahir ja no val la pena recordar-ho.
3: Oh,
4: a més, ahir vas fer l'infopodcast tu sol, ho vas dir?
3: Tible pena. Depressió.
4: Va, farmàcies de Guàrdia, Palau Gatell i Estalvi.
3: I amb això real no pots estar barrit que li fa reu en un poble com Cardedeu. I tornem a tenir vespres de juliol. Cinema a la fresca, Jurassic World, el renéixer. Alerta, it, el renéixer, no el renecer. Potser
4: el renecer crec que es diu renacer, no renecer, però vaja.
3: Veus? És que no tenim per què saber-ho. És que ha de ser en català. Dura un 134 minuts i res, que heu de portar la crida a casa perquè és la Serrata, ja ho sabeu.
4: Però...
3: serà de 10 a 11.55.
4: Però serà en castellà o en català?
3: A les 11.56 no hi haurà ni 10 allà, ja. No, en català, català, per això ho dic, si no, no ho diria.
4: Molt bé, va.
3: I amb això...
4: i amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu ben despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble, consumidor presentat i feu-vos sòcies. I consumiu en català.
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i la Xarxa.
7: Ràdio Cardedeu, 90.7.

0: las 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Més de 12 hores després de l'explosió per una fuita de gas a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers han aconseguit extingir la gran flama després de tallar el subministrament amb una operació complexa a la xarxa de gas. L'accident va deixar 8 ferits, dos dels quals greus, tots operaris de les obres del metro. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que demanarà explicacions i responsabilitats.
2: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus estem tots obligats a revisar tots els procediments i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir, mentre es manté afectat també el trànsit i algunes línies d'autobús. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatges poden enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. En aquest sentit, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els agents rurals amplien de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi. Incorporen el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activa en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté també l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. Els bombers també reforcen el dispositiu davant unes condicions marcades per la calor intensa i el fort risc d'incendi forestal. I els Mossos han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra els agents de l'autoritat. I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home de 44 anys per un presumpte intent d'homicidi després d'apunyalar la seva parella aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès. La víctima va rebre diverses ganivetades i continua ingressada a l'Hospital Joan 23.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La circulació de trens de l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins la setmana que ve. Arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac, no hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però això sí es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany. Tècnics de DIF segueixen omplint el forat amb formigó mentre s'investiguen les causes. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions a habitatges propers i a les vies.
3: La impresión es que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada. Lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
2: Mentre els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, l'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït aquest incident. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha dit. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en debatrà el seu valor. A més, ha anunciat que no ha denunciat que no s'estigui respectant la seva presumpció d'innocència i que s'hagin destapat, per cert, 2 anys de la seva vida personal amb filtracions. Ha estat en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en el auto de imputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
2: I avui el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els propers passos després dels nous atacs a l'Iran. Per tant, haurem d'esperar després de l'estiu a veure si hi ha algun moviment. Darrer punt, anem a Blanes. Ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials a l'inici d'aquest 54è concurs internacional.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està afectada per un incendi que obliga a tallar el tram entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares a la comunitat madrilenya. Així ho ha informat Adif, la gestora pública d'infraestructures ferroviàries, en un missatge a les xarxes. Segons apunten, el foc és proper a les vies, però diuen que és aliè a l'explotació ferroviària. I els serveis d'emergència han aconseguit finalment aquest migdia extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incendi es va produir quan es reparava, recordem, una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona és Albert Ventosa.
3: L'estratègia ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
2: I segons ha explicat també Albert González, el cap de guàrdia dels bombers, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha flama ni risc d'explosió ara, però cal moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat aquest incident.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas Mel de Calafell. L'avís d'emergències al 112 s'ha rebut a les 11:50 minuts. S'ha intentat fer maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines n'hi ha hagut 8 víctimes mortals i en aigües interiors 3. Avui que el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si s'aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola també al capdavant de l'organisme. En un missatge a les xarxes, el president Pedro Sánchez ha destacat la seva experiència i vocació de consens que diu la converteixen en una excel·lent candidata.
5: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
7: Mònica, com anem?
8: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
7: Una mica.
8: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
7: Sí.
8: I te la veuré on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Aquella que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
7: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
8: Pues bueno, res, benvingut.
7: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... I la trobava a faltar.
8: Sí, sí.
7: No?
8: Sí.
7: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
8: Ja,
7: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
8: sí,
7: a mi m'agrada.
8: Sí.
7: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
8: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
7: Uh-huh.
8: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb uh-huh. aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
9: Sí, del 2005.
8: Sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
9: Aviat
8: té 17. Més. Uh-huh. I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
7: Hola, Mary. Hola. Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
0: Gràcies.
7: Què tal?
0: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
7: Sí, sí.
0: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
7: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
0: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard de la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que és la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
7: Ah, fantàstic, sí.
0: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades.
7: Ah.
0: A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
7: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
0: No, al contrari.
7: No té per què?
0: En un alt percentatge hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
7: Mal.
0: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada és a cada 5.000.
7: Ah, clar, és el que deies.
0: O sí, fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen d'aquí a 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar el diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
7: Val.
0: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
7: Val.
0: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i té l'amor que jo sentia per ells, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
7: pues sí.
0: Ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
7: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
8: Sí, és que això també em va quedar perquè, clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem tot, no, així.
0: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Wow. El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
7: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
8: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era el, el que significava i el que...
0: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que al David li estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'ex fràgil. I ell va obrir el paquet que portava i era un biberó i un xumet. Diu, la meva dona estava embarassada. Està embarassada.
7: Oh.
0: Aprofitava aquest dinar familiar.
8: Va ser
0: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altes capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
7: Sí, realment, i quina imatge, no? Portes un regal.
0: Sí.
7: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
8: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
0: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder, ho vam fugir. Continua cada dia.
8: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
0: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
8: Sí.
0: De...
7: Clar.
8: Però és que això no se'n va, eh?
0: No. Bueno, jo havia...
7: En certs moments, no.
0: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual i que no és que estiguessin mal educats ni consentits ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
8: És que i també etiquetar així sense saber, sense prou portes tu la teva d'això, tu de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
7: És molt comú, que les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
0: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys i clar, diuen, no pot esperar la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o
7: ja.
0: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare.
7: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats o no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res, perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo els meus s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
7: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? O que els veiem diferents.
8: I és potser més relaxat.
0: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
7: sense perdre'ls de vista.
8: Bueno, jo també passaré això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
0: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
7: Els parcs, ens els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. Uf, els parcs són fatals. Vaja, sí,
0: jo
7: ho visc així. Sí, sí.
8: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
7: O sigui, això també algú... ho has sentit?
8: Sí.
7: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
0: Sí.
7: No? I llavors, quan són adolescents, van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
8: Algú tenen.
7: Algú passa allà.
8: Bueno. Digues, continua.
0: Bueno,
7: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
0: Sí.
7: Han fet que estiguin, que et recolzin?
0: L'entorn familiar ha viscut... bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
8: haguessis pogut parlar amb ella.
0: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'Ics Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar... I diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'Ix Fràgil.
7: A veus.
0: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb d'Ix Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
7: Sí, sí.
0: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt, molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet el meu procés.
7: Mm-hmm.
0: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran... diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
7: Ah.
8: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
0: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està.
7: Sí.
0: No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
7: No.
0: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen
8: que
0: moltíssim,
8: ells, els avis. Ells estan sí. bé amb ells, no,
0: sí,
8: amb els avis.
0: Sí, superbé, o sigui que ja està. Això s'ha... Ja ha de ser així, suposo.
8: No cal anar a més, perquè si no. estan bé i contents i feliços...
0: No. No.
7: Has... no, perquè al final has de fer més dolç, no?
8: Sí.
7: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
8: Sí, i llavors dius, doncs pues bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
0: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen, que se s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
8: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
0: Sí, sí.
8: Els deuen de conèixer molt quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
0: és que amb ells no s'enfaden.
8: No, veus?
7: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares.
0: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden, sí, perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga. I això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar. Perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè jo ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
7: Ja.
8: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
7: bueno, fa mal, no?
8: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
8: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu, sí, d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. Pues lo mateix. Sí. I també s'han adonat compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet, d'especials, amb el grup del futbol, d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
7: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
8: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
7: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
8: No, perquè nosaltres ja sabem conèixer quan, sí, van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, sí, allà, sí, de la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
8: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això, uh-huh, ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina, doncs, laboral, amb la casa, bueno, i tot el que tothom tenim, no? Has, uh-huh, de fer els dinars, uh-huh, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
8: Uh-huh. Intentem. Organitzar la cosa per poder fer... tot
0: sempre
8: això.
0: Ells són com al centre i doncs si tenen entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
8: Sí.
0: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
7: Tingueu.
0: Suposo que, bueno,
8: això sí, és molt la meva idea també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues lo que algunes vegades he dit, no? Que ens anem a parlar per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
7: Sí, sí.
0: I el que també deia ara que comentava, que rereguarda ja tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
7: Ja.
0: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vols ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, hem descobrit que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
7: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
0: Sí.
7: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
8: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
7: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
0: Ah, molt bé.
7: Sí.
8: Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
7: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
0: Sí,
7: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
0: Ja.
7: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
0: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
7: Oh, has de viatjar tu sola.
0: Sí, ja està clar.
7: No et queda una altra. No, no, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
0: Sí, sí.
7: Aquí, eh? Aquí, a una hora amb cotxe,
0: sí, sí.
7: Eh?
0: Hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
8: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
0: Sí.
7: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agobies, doncs ja està.
8: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar, i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
7: exacte,
8: el mateix. Bueno, continua.
0: Bueno, jo, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
8: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
0: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra, i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport sex fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
8: sí,
0: i pots anar.
8: Sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
0: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
8: no
0: fa amb ella,
8: no saben
0: què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
7: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
8: Sí, a mi també m'ho van preguntar.
7: I dic,
8: bueno,
7: van
8: preguntar ella.
7: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
8: Pobre.
7: I dic, no. I diu, doncs no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
0: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut. relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funciona.
7: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
8: No hi ha.
7: Però sí, es fan dones.
0: Sí.
7: No?
0: Sí.
7: I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia... Bueno, l'Ona encara no. A l'Estel perquè li van posar un DIU. Uh-huh. I llavors sí que al posar-li el DIU... adormida, assedada, li feien la citologia. Ai, i miraven
0: Núria,
7: si estava tot bé.
0: No li posaria res.
7: No. La seden.
8: Ah, sí, ja s'ha de dormir.
7: Sí.
0: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada. I costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
7: Els tràmits.
8: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
0: Doncs, me sumo.
7: Sí, el tema dels
8: és
7: tràmits
8: acabat,
7: és horrorós.
0: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
7: Fins que tinguis un paper no té res.
0: Així va ser la resposta de la
8: Núria. Els papers dichosos i els informes i tot.
0: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper.
8: Mm-hmm.
0: Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anat a ordinària, uh-huh, amb una escola amb CIEI, uh-huh, i després vam valorar que no, la Selva, l'institut, allò no estava preparat per ells. La nostra casa, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
7: Sí.
0: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i em va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i que en acabar em va dir gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú i ara entenc el que us passa, tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor, havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen a una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI.
7: Uh-huh.
0: I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
7: I és més fàcil que
8: de sortir. STO, que és el que té la Mireia i la Ona Estel.
0: Que això és una loteria.
8: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és STO o SOI, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha confet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
7: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Mm. Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
0: Sí, aquell home l'ha evitat.
7: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
8: I que no volen escoltar, perquè l'empatia l'agafa si escoltes, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
7: Totalment.
8: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
0: I són la majoria.
8: Molta gent, molta.
7: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes, que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres, era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
8: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
7: Oi, sí,
8: i...
7: que
0: cert.
7: Es necessita, no?, això.
0: Sí,
7: quan estàs passant un dol...
0: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, també vosaltres vau destinar tot un capítol, sí. Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
8: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles... Jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem una miqueta de descans.
7: Sí. Una mica d'aire.
8: Sí. Pues no.
7: Sí.
0: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo... No era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió, també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
8: Sí.
0: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
8: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
0: Tinguem salut. Física i mental.
8: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està... No? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més.
0: Sí.
8: Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
0: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
7: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de les pors, no? Sobretot pensar ara... Amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà, per això no ho sap ningú. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap. Vull dir que jo a vegades penso, perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
8: Exacte.
7: Llavors...
8: Per què? Si d'aquí 4 dies ja no existim.
7: Ai, senyor.
0: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
7: Sí.
0: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores. Carai, això no s'ho planteja ningú.
7: No,
8: és que és això, qui no li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
0: és normal.
7: Qui s'ho planteja? els polítics, per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No, sur, no és benefici... No és... Sí, sí. No? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
0: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
7: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh? Sí, sí. De tant en tant.
8: També fem...
7: Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, sí, plorar també està bé.
8: També va bé.
7: Que sí. jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
8: Sí, sí, veritat, sí, va bé. Sí.
7: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
8: Pues bueno, sembla que...
7: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves de dol, del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar, que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
0: És molt interessant.
7: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent, que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Uh-huh. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
8: Ni cap, no...
7: Ningú,
8: no si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
7: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies, i si tens la sort que la teva... pues, el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
0: Uf. Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
8: I jo, en el meu cas...
7: Som les dues úniques, les meves filles.
8: Jo, en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
7: Mira, no tens diagnòstic.
8: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
7: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua.

0: passa.
1: No, vosaltres...
0: Parles molt bé. Sí, sí. Sí.
1: Oh, molt senzill, així molt... Bueno,
2: clar, resumit,
1: com la vida.
0: Sí, sí.
2: I, doncs... i resumit i explicar tantes coses, doncs bueno, que és difícil.
0: Sí. I enhorabona per la força que, que teniu i, i endavant.
1: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan... tan, tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem en aquesta lliga.
0: Totalment.
2: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
0: Oi, i tant.
2: Pues vinga.
0: Sí. Espero que sí.
2: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
0: Sí, vinga.
2: Vinga, xoca-la.

0: assim.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, sou les 5, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit a més que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. Zapatero ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en la autoimputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
2: I avui nou avís de perill de calor extrema per tornar a disparar també el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem a 156 municipis i s'ha tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció en aquesta jornada.
4: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
2: Per cert que els agents rurals han justificat avui els companys de Canal Terrassa l'actuació de fa uns dies al barri de Roc Blanc. La matinada dijous a divendres van abatre una família de senglars a la via pública després que un veí alertés de la presència de la policia municipal. Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials alguns veïns han criticat la intervenció, però la policia diu que ho van fer per un protocol de seguretat i per la situació que es ve generada per la pesta porcina. I presó provisional comunicada i sense fiança pel jove de 18 anys ha tingut acusat de matar una dona de 75 assoses. L'home està cridat a declarar avui dijous després de passar 3 dies a la comissaria on també ha estat sotmès a interrogatoris policials. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre quan la víctima no va tornar a casa. Després de sortir a passejar amb el gos, el cos va trobar el seu cos en un camp de panís a la sortida del poble amb ferides de mort violenta.
5: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
6: Paquet Original,
5: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
6: Un bon safareig, una bona teta tímida en el món de l'art.
5: Avui toca el jardinet i les seves orgies pecaminoses.

0: Veritat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: No sé per què, però sempre comencem amb un titular sexual.
2: És que necessitàvem un bon clickbait per començar la segona temporada.
1: Quina temporada? Es venen temes importants i vam dir, comencem per aquest, que potser encara no ho intuït, però ara us fem una mica de context del per què.
2: Només us volem dir que és un molt bon quadre, que té molta xitxa i podria ser un dels primers camassutres del món.
1: Un apunt és que quan vam fer la visita al Prado de la que surt Pecat Original, aquest quadre va ser el prota d'aquell tour. Vam acabar doncs, amb una llibreta, uns quants de llibres robats.
2: Que va robar la Núria.
1: No, és veritat. Un llibre que s'ha comprat l'Ari.
2: Una història per després.
1: Ah, exacte.
2: I també té relació amb el capítol de la nostra primera temporada.
1: Amb el capítol.
2: Amb el capítol de la nostra primera temporada. Perquè parlem de la família d'Alba. Bueno, molt per sobre.
1: La nostra família preferida, de cop. Sí. No és, però bueno. Estem parlant del Jardín de les Delícies.
2: Xin, xin. Però hem de començar per l'inici. Qui era en Bosco?
1: Em fa molta gràcia que li diguis en Bosco.
2: És com que el catalanitzo. Jo catalanitzo sí. Tot, perquè
1: però
2: és
1: en
2: maco.
1: Bosco, ah, està bé.
2: Bueno, la vida, no?
1: Sí, clar.
2: En Bosco era en Hieronymus van Aken, vale? O sigui, no té res a veure un nom amb l'altre. Per tant, com arribem a conèixer-lo com en Bosco, Núria?
1: Hieronymus ve a ser Jerónimo de tota la vida.
2: Jerónimo.
1: I els seus amigues, els seus amics li deien Hieronymus Bosch perquè ell era de Herten Bosch, a veure què vull dir que ve. Hertonghen Bosch, el seu poble d'origen, val? Total, que les primeres obres, com ell li deien Hieronymus Bosch, les firmava com a Bosch. Arriba a Espanya i ho castellanitzen com El Bosco. Crec que tindria més sentit El Bosque, no Bosch, Bosch, o deixar-li tal qual com està, però no van dir. Li direm Bosco, que és més personal i més... Això, com si fos una persona, que és el que és, clar.
2: Haig de dir que agraeixo una miqueta que no li posessin Bosch, perquè de repente és un lavavajillas.
1: Home, però no existia encara jo. Si ho hagués tingut
2: llavors,
1: ja abans.
2: En vez de la marca seria Sucara, t'imagines?
1: Claro. Bueno, Sucara no, perquè... No era, o sigui, uau.
2: No sabem exactament la cara, però ja, ja ho veurem.
1: Però el dibuix que hi ha d'ell, tu què et recorda? Perquè a mi em recorda tipo El Enanito de la Blancanieves.
2: Sí,
1: com
2: a mi em recorda, hi havia una sèrie infantil que era El Nomo.
1: Ah, això.
2: És que té totalment...
1: Em recorda més això,
2: tota
1: sí,
2: la cara.
1: Exacte.
2: Llavors tenim en Bosco, el Bosco, si el voleu com
1: en Bosco, fem,
2: que sí. Penso que és un nom molt sexy que algú es digui Bosco, les coses com són.
1: Molt castellà, molt espanyol.
2: Bosco,
1: molt...
2: Mauro i Dante... maquíssims noms.
1: Molt, no vull dir castellà, sinó...
2: Cayetano.
1: Raza, com... Ai, no em sorres igual, segueix, que la cagarem.
2: Llavors, en Bosco era un pintor flamenc, vale? I era fill d'un Antonio van Aken i el seu net, que era... O sigui, el seu, i net, perdó, del seu avi, que es diu Jan van Aken, vale?
1: Tota la lògica.
2: El nivell de pronunciació espero que el valoreu, el de la Núria i meu, perquè aquesta temporada
1: sí,
2: bueno, són noms molt complicats.
1: Vam anar a una traductora, de fet, que ens ha dit com pronunciar cada paraula que direm.
2: Totes.
1: Perquè hem dit que hem de ser més fidels i...
2: Més centrades, més precises.
1: Sí, més precises, tot. Volíem ser perfectes i hem dit, hem d'aprendre a pronunciar.
2: Exacte. Llavors, ell era fill i net de dos pintors que tenien un taller de pintura bastant important i llavors és molt fàcil pensar lo típic de negocio familiar, no? Si ho eren el pare i l'avi, doncs ell ho era per això i va heredar el taller. Pues no, perquè allà, a l'antiga Holanda de antes...
1: Dantes.
2: Passava com aquí a Catalunya, que hi havia l'hereu, la pubilla, tal. Llavors... Tu, si no naixies el primer de la família, no podies agradar segons què. Llavors, el petit és el que agradava la merda, si és que agradava algo. I ell no ho va agradar. Però aquí entra en joc la cofradia de Nuestra Senyora, per allà el 1468, una cosa així, ¿vale? Que era com una espècie de centre cívic religiós, però de persones d'élite, com si fos un club de campo del verano en el que m'enamoré. Pues
1: la màxima referència.
2: I va començar com a pintar allà i va començar a fer-se important i a pintar també com per gent important. El que passa és que d'aquell moment no hi ha documentada cap obra.
1: Exacte, pintava més capelles i coses així d'església. De fet, la informació que es té del Bosco és dels quadres i se l'ubica per això. Però com es acaba Espanya o per què el Bosco... o per què és el Bosco? Perquè aquí tenia el seu fan... Número 1.
2: Totalment. Abans, però, que m'he deixat una cosa de dir en Bosco, és que trobareu a internet com un munt de teories de... com que pintava així una miqueta més fantàstic, que si pertanyia a una secta, que si era un Illuminati, que si era adamita, que això és com un tipus de secta en què la penya anava a despullada literalment pel carrer.
1: Com a Cardedeu, aquesta festa major.
2: Clar. Totalment. Per, imagineu-vos les festes. No, és broma. Això, que anaven com despullats per intentar tornar a l'origen de quan van néixer. Vale? O sigui, coses com molt rares, tal, tal, tal, però tot això s'ha acabat descartant per pena, no?
1: A part que són teories que no... O sigui, d'ells se'n coneix tampoc per el que ha pintat com per especular amb tot això.
2: La desinformació pues, s'omple amb aquestes coses que nosaltres podríem dir que ens agraden una mica. Vale. I aquí a Espanya tenia el seu fan número 1 perquè se'l relacionava amb el Felipe el Hermoso.
1: Acá, marit de la Joana la no boja, capítol 10, temporada 1, reviseu-lo i sabreu qui és.
2: Aquests documents diuen que el Felip II, vale, li encarrega un tríptic a en Bosco, que no se sap qui és, i en tot cas sabem del cert que no seria el Jardín de las Delicias. El que sí que sabem nosaltres és que pinta, com hem dit abans, a la cofradia, per gent noble, gent amb molts diners d'allà on vivia, i en Felip II, en aquest cas, apreciaria ja les seves obres en aquest inici i les va començar com a col·leccionar, a comprar tot el que podia comprar d'ell, i per això moltes, o sigui, molta part de les obres d'en Bosco es troben en el Prado. Però clar, quin és el misteri o quina és la gràcia de la història? Com arriba al jardín al Prado?
1: Aquí entra la família d'Espanya, la família d'Alba, no? En acció.
2: 100%. I ens han dit que ens agrada. A mi sí que m'agrada la família, no estic d'acord encara. Bueno, és a dir, no.
1: Què t'agrada?
2: El salseo.
1: Val.
2: No ells ni la forma de ser, segur que era supercancel·lable tot. Però ens
1: segueixen
2: portat...
1: existint, segueixen existint.
2: Però ens han ofert molt safreig important.
1: Safreig, sí.
2: Mira com
1: més
2: hi ha lectures.
1: Aquí, res.
2: La senyora gran, aquella que parlava així.
1: Ai, Ària, però...
2: Que van amb un iogurín. Pues, tot eren salseos. Això és l'última cosa que sabem. Llavors, et faré, bueno, us faré el recorregut, que és superinteressant, de com arriba, pues, el, o sigui, com passa el jardín de ser pintado al Prado, ¿vale?
1: D'acord.
2: Llavors, el jardín, que per ser és un títol que posen més endavant, ¿vale? O sigui, no el fa el Bosco i diu això es dirà el Jardín de las Delicias, això és important, passa en molts quadres.
1: De fet, no li va posar nom. No?
2: Exacte. Es pinta sobre l'any 1500, segle XVI, per encàrrec de Engelbrecht, segon
1: wow.
2: de Nassau.
1: T'ha quedat de mare.
2: Ho hem llegit tants cops.
1: Engelbrecht, uau, no podria ni repetir.
2: No, ha sigut, bueno, increïble. Que seria Engilberto en castellano, cosa que fa bastanta gràcia.
1: Engilberto no existeix.
2: Vaig buscar.
1: Serà Gilberto, però en Gilberto?
2: No sé. Jo busqué traducció.
1: Bueno, perdó, per en Gilberto.
2: Que segur, ara que hi ha molts, hauríem de buscar quants n'hi ha i demanar perdó un per un. No. Broma. Llavors, aquest senyor era un comte de per allà. El quadre va passant de generació en generació dins d'aquesta família, d'aquest príncep, bueno, d'aquest comte, perdó, i arriba en mans a un home que potser ens pot sonar una miqueta més a nivell d'història, que és el Guillermo de Orange. Per què ens sona?
1: Això,
2: perquè aquest senyor va acabar sent príncep i al final doncs, va tenir relació amb la corona espanyola perquè hi van en contra en aquella època. Era de la família dels Habsburg.
1: Okay.
2: Potser la gent de segon de batxillerat pot saber una miqueta. Com que es van rebel·lar contra Espanya, o sigui, el Guillermo de Orange, vale? Van dir la família de Alba, el duque de Alba concretament, hem d'anar al seu palau i requisar-li pues, tots els seus tresors i tots els seus bienes, no? Que és una cosa que es feia abans, era com un càstig.
1: Mm-hmm. De fet, ell ja coneixia l'existència d'aquest quadre, va anar, es creu, directament a buscar el tríptic, però no el va veure. I es diu que va torturar el guàrdia.
2: Fort.
1: Perquè els hi digués on estava amagat. I és enorme, o sigui, és un quadre que si aneu al Prado és molt gran. Però això es creu que el va torturar. Això dona per una pel·lícula.
2: Sí,
1: moltes de les històries que expliquem aquí, potser ja hi ha una pel·li d'això, Però jo me l'imagino molt, el castell, el guàrdia...
2: Sí, sí, entrant a buscar-lo.
1: Ah,
2: sí,
1: dime,
2: sí.
1: ¿Dónde está?
2: El plano final.
1: Exacte.
2: Sí, sí. Llavors, en Felip II va tenir l'oportunitat de comprar-li en el duque de Alba anys després, ¿vale? I li agradava tant i estava tan obsessionat amb això que se'l va posar a la seva pròpia habitació per poder-lo mirar, o sigui, com vulgués, etc, etc. Recordem també que aquest senyor és de la temporada passada qui va manar a Tiziano que li fes les poesies de Tiziano, que eren les que tenien relació una miqueta amb violència sexual sense l'una miqueta. I de fet diuen que el quadre aquest del Jardín de las Delicias era el seu quadre preferit. I hi ha la leyenda, el rumor, que quan en Felipe II estava en el seu lecho de muerte, mirava el quadre i veia com tot cobrava vida i tal, però bueno, ja
1: a més, l'Ari deia abans que aquest quadre ha tingut molts noms, entre ells Felip II li va posar el Madroño com a nom del quadre,
2: com l'oso i el Madroño.
1: Exacte.
2: Ja, no sé quina relació deu haver, potser...
1: Bueno, és algo de Madrid, no?
2: Sí, sí.
1: El madroño es un árbol que se caracteriza por sus hojas perennes y sus frutos con altas concentraciones en antioxidantes que tardan todo un año en madurar. Clar, com així... Jo, bueno, jo crec que perquè és madrileño.
2: Pot ser, pot ser. Molts anys més tard va passar del Palau de l'Escorial, que és on estava el quadre, que és on vivia el rei, al Prado, perquè el restauressin. I ja definitivament, postguerra civil, s'hi va quedar fins a dia d'avui.
1: Una cosa que ha deixat a l'Ari boja, perquè ella em va posar que ho digués jo, però a mi em va donar igual.
2: Però boja.
1: Llavors vaig dir,
2: boja.
1: Jo diré que l'ha deixat a ella, és que es va pintar al mateix temps al Jardín de las Delicias, la Capilla Sixtina, o sigui, Miquel Àngel estava allà tucutú, i Leonardo estava pintant l'Últim Sopar.
2: És que, nois, és com si en el mateix moment s'hagués fet Harry Potter, El Senyor de los Anillos i Star Wars. O sigui, uau.
1: Hecatombe.
2: Uau, és hecatombe, però molt, molt guai, molt divertit.
1: Però més ell sense saber-ho, que ara seria diferent, perquè tu ara sí que, no? És com quan van fer Barbie i no sé quina altra pel·li.
2: Ah, sí?
1: I hi havia com les dues estrenes, tal. Ara no farien aquestes tres alhora, però en aquest moment fer aquestes pintures...
2: Sí, que van ser com molt revolucionàries totes entre elles, perquè...
1: Però no s'estava sabent en aquell moment què
2: estava passant. O sigui, de fet, les tres han causat molta polèmica. La Capella Sixtina, per tots els nuts que hi ha, que semblen homes gimbrós, representant, o sigui que representen sants, i això, pues, òbviament, va ser pecado pecaminoso. L'Últim Sopar, perquè Leonardo, entre altres coses, no es va cenyir a les escriptures, bueno, les escriptures no, però a la Bíblia, perdó, canònica, a part de que va utilitzar com un material per pintar, que ningú encara sap a dia d'avui com fer-ho, no es pot restaurar, vull dir que...
1: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: Ah, un dia parlem.
2: Va ser com, bueno, això, molt heavy. I el Jardín de las Delicias ha sigut un quadre molt polèmic durant molts anys, perquè, ja ho veurem ara, no? Però hi ha moltes escenes sexuals explícites.
1: Ens posem una mica en situació. El Jardín de las Delicias és un tríptic que, com el seu nom indica, està format per tres panells. Aquest tipus de composicions estaven pensades per representar temes religiosos i perquè estiguessin exposats a esglésies. De fet, quan vam anar al Prado amb l'Ari, hi havia molts d'aquests tríptics que tenen retaules.
2: Sí.
1: I és molt similar al que seria aquest tríptic.
2: Molt típic del gòtic, romànic, etcètera, etcètera. El que passa és que, clar, aquest tríptic, amb tot el contingut, com acabo de dir, sexual que tenia, exposar-ho en una església no era una opció, saps? Perquè,
1: exacte,
2: bueno, de fet, haguessin anat a casa seva a cremar-lo viu.
1: En aquest capítol us recomanem que tingueu el quadre d'abans, el podeu buscar a Google, que sabem que és perfecte veure'ns a nosaltres, però ja us intentarem ser molt descriptives i posarem les imatges, però això és com el joc del lince, vull dir que hi ha masses objectes allà, objectes.
2: Sí, sí, o sigui, t'haig de dir que... Ara jo estava pensant, has dit el joc del lince.
1: Del lince.
2: Jo crec que aquí ningú deu saber, bueno, potser mi germana, no?
1: Jo crec que no és un joc generacional. Vosaltres sabeu què és, Pol, el joc del lince? Ah, veus?
2: Ah,
1: per qui no sàpiga,
2: jo crec que és
1: més. Jo no crec que sigui generacional, jo crec que sí, l'has tingut o no l'has tingut.
2: Vale,
1: crec,
2: no?
1: Perquè... És com un buscant de Wall-E i en aquest cas tens unes cartetes, et surt un objecte, estan repartits en un taulell i les d'anar buscant. A veure, no ho trobes. Una mica al jardí.
2: Era molt guai, eh?
1: Bueno, a mi m'encantava. Sí, jo el jugava perquè el tenia la meva amiga Marta, però si no jo no l'hagués conegut, diguem. Però en el jardí passa una mica així. I ara com parlem, ja us dic, intentarem buscar, però quan analitzàvem el quadre, l'Ari em deia... Sí, mira el pou. Allà, tu troba un pou, trigues 3 hores a trobar un pou perquè per no és ni un pou.
2: Ella estava així.
1: No. Exacte.
2: Això, literalment el jardí és això, és el joc del lince, perquè, com diu la Núria, hi ha molts elements, hi ha molts detalls. De fet, molts estan fets amb lupa, imagineu-vos. O sigui, estem parlant que és com aquesta paret més gran, inclús.
1: I, impressiona.
2: I hi ha detalls que has hagut de fer amb lupa i detalls que ha pintat de forma horitzontal, això mola molt, és una curiositat. O sigui, hi ha moltes coses que saben que estan pintades en horitzontal, no en vertical, per les taques que havia deixat del pinzell.
1: Sí. És
2: divertida.
1: Que qui estudia això també em fa gràcia, eh? Com que es posa allà... Tu.
2: No, total.
1: Total, tenim un tríptic, 3 panells, però també trobem el que seria les portes, perquè es plega.
2: Ah, exacte. A les portes hi trobem, o sigui... A l'interior és tot luz i color i a les portes trobem un dibuix fet amb grisalla. Què vol dir això? És com el material del llapis, de la punta del llapis, i també és aquest color així com gris, i totes les portes són de color blanc i negre, on trobem una esfera molt ben feta. Una imatge que fa una miqueta de cringe d'un senyor que creiem i se sap de que és Déu nostre senyor.
1: Un senyor. Vale? Aquest punt, o sigui...
2: Això va ser molt graciós, com es va descobrir.
1: És que m'hagués agradat que haguéssim dit que el miressin i llavors dir-ho, perquè jo quan ho vam veure... O sigui, vam parlar d'aquest quadre, aquest capítol, no sabeu quan portem preparant-lo, igual que el capítol que tindreu la setmana vinent, molt de temps. Llavors, quan l'estàvem preparant...
2: També.
1: Els altres també, però aquests que ara estem en acció. Quan estàvem parlant tal, llavors l'Ari em diu, sí, perquè surt Déu, i clar, un moment. O sigui, i un cop el veus ja no el pots deixar veure, però fins no haver-lo vist, jo no el veia.
2: No, és que és com una enganxina, tio.
1: És que hi ha un disto de detalls que és...
2: Sí, no, és boig. I també hi ha una inscripció en la que posa que és el tercer dia de la creació, que és quan Déu separa l'aigua de la terra i comença a fer perquè floreixi la vegetació. I un apunt, perquè quan estàvem explicant la història de com el quadre arriba al Prado, que, clar, hem explicat el moment que entren al palau, no el troben, era molt gran, vale? Hi ha la teoria de... Tothom tenia la imatge del tríptic de luz i de color, i amb tota la gent i tal. Exacte. Perquè, bueno, si l'heu buscat o el teniu en ment, ja ho sabeu, no?
1: De fet, és així, verdós,
2: i jo crec que ells anaven a buscar això. Què passa? Que quan el tríptic està tapat i hi ha aquesta imatge que no té absolutament res a veure i que és super fosca, encara que faci 200 metres, passa desapercebut.
1: De fet, és molt diferent el que hi ha fora amb el que hi ha dins, que és una explosió de color. I diu la llegenda que les tapes eren perquè obrir-lo i veure-ho era només perquè estigués realment preparat per entrar en aquest món com Felip II, que estava allà encandilado amb ell i la seva bellesa que hi amaga dins.
2: Total. Bueno, és que devia ser molt espectacular, si no t'ho esperaves, no? De dir, uau, que fuerte. Quan trobem el tríptic obert, què hi veiem? El panell a l'esquerra hi ha el paradís, ¿vale? El paradís cristià que se conoce, on s'hi representa el moment just en què Eva surt de la costella d'Adam, ¿vale? Ara parlem. I un altre cop, Déu Pare en forma de persona, o sigui, com si fos Crist, que va amb una túnica rosa, vull dir que es veu bastant bé si ens hi fixem, està entregant a Adam a la seva dona. Llavors, una reflexió petita, personal, és que haig de dir que sempre això, quan m'han explicat la història de com que surt la primera dona al món, que surt d'una costella, he pensat, això és una mala traducció de la Bíblia. Vull dir, què en sale d'una costella? En plan, què hace una costella? No ho entenc.
1: A veure, aviam, partint de la base que tot això, o sigui, tot ja és molt turbió,
2: Total.
1: No entrarem i sorry si hi ha algú superreligiós aquí, però tot és molt agafat amb pinces. Llavors, òbviament, lo de la costella també. Es diu, però també llegenda urbana, que els homes tenen una costella menys que les dones.
2: Això no ho sabia.
1: Però això es veu que és mentida, tipo, que en tenim les mateixes. Però el que es diu és
2: són
1: que...
2: la Shakira, els homes.
1: Exacte, es diu que tenen una menys perquè les dones, però clar, això va passar una vegada, no totes. Però també es diu això, que Déu va veure Adam molt sol i va dir, anem a crear Eva i...
2: És com qui li compra un cachorro al nen, no?
1: Literalment!
2: És un cadallet.
1: El jueguecillo.
2: No ho sé. O sigui, a mi el que m'impacta és que cap animal de la Terra que coneixem, o sigui, ni un rèptil que posa ous, ni un mamífer que apareix, té aquest mètode, no?, com per reproduir-se, per clonar-se. Àvia,
1: Mariana, és que ningú té aquest mètode.
2: Ja, per això, però vull dir que és raro, és raro.
1: Però un home no es reprodueix tampoc per si sol, llavors. Bueno, una dona tampoc.
2: I Adam, en teoria, està fet de fang. Però clar, no sé. Sí, sí.
1: Aviam, les, o sigui, sí.
2: Què ja direu, què opineu?
1: No entrareu en molt en això perquè o sigui, ens tiraran sí, a sobre, sí. Però...
2: Perdón.
1: No, està perfecte, però vull dir que com el de la costilla, el pan i el vino i totes les mandangues. Vull dir que no serà només això, però sí.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que no pots... Crec que a mi em passava molt d'intentar buscar lògiques, però és que no hi ha una lògica.
2: No,
1: és que no hi ha.
2: Bueno, també en els mites, no? Tampoc hi ha una lògica en molts, vull dir.
1: Per això, que, vull dir, clar, això representa que no és un mite, que és la realitat. Per certa gent, llavors.
2: Però clar, per aquell moment, en el moment en què apareixen els mites, en part van sortir o es van crear com a religió, també. Que era el pagani, vull dir que també creien, saps? Ah, no sé, és molt curiós tot això, va.
1: Un altre dia, també, és que ens estem metiant en un jardí, en una camisa d'entabars.
2: No.
1: Total, tornem al panell. També trobem a la font dels quatre rius, que també està al panell del mig, i cada un dels rius representa un continent, en aquell moment, com s'entenia la Terra, i tot junt és un símbol de l'Església. I a dins hi ha un mussol.
2: Què passa? Que al paradís, en teoria, tot és luz i color. Però si ens hi fixem bé... Això no és així del tot. Llavors, trobem en mal, o sigui, el mal, en forma de moltes coses, no? I en el cas del paradís, hi trobem la mort.
1: És que tu veus el quadre, és que maco. I llavors l'Arit comença a explicar, això vol repre... I clar, dius, uau.
2: Sí, sí, un poc turbio tot.
1: És molt turbio.
2: Llavors, com apareix la mort? Apareix en forma d'animals que porten altres animals, això, morts a la boca... per exemple, també apareix una cova que té la forma de la cara del dimoni, que es veu que, o sigui, que era una cara comun, que per això la va reproduir a la cova. També el mussol, que deia la Núria, que com que és un animal nocturn, estava relacionat amb el mal, etc.
1: També hi ha un quadre, un arbre personificat que té en forma de dona, és que això és bastant relatiu, eh?
2: Sí, sí.
1: Però que està entregant la poma, que seria el motiu de l'expulsió del paradís d'Eva.
2: Llavors, ja anem al panell central, que és el més gran de tots, és el més vistós, i a primera vista ja veiem que és una miqueta busca les set diferències amb el panell que us acabem de descriure.
1: I a la font també, que dèiem que estan a l'altre, hi ha animals semblants, però tot dona una sensació molt més de caos. I al fixar-t'hi, tots són grups poliamorosos.
2: Sí, sí.
1: Tenint relacions entre ells. Homes, dones, animals, muntant animals, animals fantàstics por ahí, un holgorio.
2: D'aquí el del Kama Sutra, que dèiem al principi. Llavors, el panell de dins, o sigui, aquest que estem definint ara, genera i vol provocar aquesta sensació de caos, perquè, o sigui, tu t'hi fixes i és com, a part de que tothom està tenint actes d'amor amb tothom, és com que dona la sensació de molt moviment, no? De que passa com... O sigui, és com que representa molt aquests moviments, que no veus estructures de persones quietes o animals. I hi ha una curiositat que em fa molta gràcia. Si ens hi fixem, vale? Agafeu per això, agafeu el quadre i aneu ampliant, hi ha un musclo amb una parella a dins d'aquest musclo i hi ha com unes boletes que representarien les perles, però que en aquell moment seria pues, el semen, vale? Llavors, abans, en el holandès antiguo...
1: En el holandès,
2: en el holandès antiguo, en el holandès errante... quan et posaven els cuernos, no deien t'han posat els cuernos, no existia aquesta expressió, sinó que llevaves un mejillón.
1: A mi em sona
2: i fa com gràcia, no?
1: Portes un mejillón, sona més a borratxera.
2: Sí, sí, sí. A part, mejillón transmet brutícia, tio. No sé.
1: Perquè no pots menjar
2: mejillones,
1: oi?
2: No, perquè quan tenies les ungles brutes...
1: Ai, sí, sí. Quan eres... Però no era això, el mejillón dels avis, per rascar-se el culo.
2: Què?
1: No? La uña negra, en plan, és
2: que
1: això.
2: Uña... Què?
1: Dels homes grans, és amb, no sé, no recorda això, jo què sé.
2: Ai, jo no sé.
1: Ah, no, no, no, mejillones són els dits del peu.
2: No és
1: d'home. Però això sí, la uña larga,
2: bueno,
1: dels homes.
2: Bueno, asqueroso, ens agrada més de lleves unos cuernos, crec que té més sentit.
1: Cap de les dues té sentit, si ho penses.
2: Ja, en veritat sí, en veritat sí.
1: Saps què he pensat ara també? Li podríem posar una cançó a cada quadre. Tipo, quina cançó, veient aquest quadre, ens... Quina cançó li poses?
2: Jo li posaria la de Fuego. Manténlo prendido,
1: ay,
2: fuego.
1: No lo dejes de los recuerdos. No sé per què m'ha vingut.
2: És que aquesta ja és un hit de Pecat Original.
1: Que no! Quina?
2: Ah,
1: no,
2: bueno, la Karina. La Karina.
1: Clar,
2: la Karina.
1: Ja vindrà,
2: perdoneu,
1: ja vindrà.
2: Perdoneu, perdoneu. Val.
1: Tornem, tornem.
2: En el panell, què trobem més, no? Que és interessant i ens dona pistes una miqueta del que en Bosco ens vol dir. I trobem una sèrie de fruits vermells que, si ens hi fixem, són molt grans en comparació amb les persones. O sigui, està com molt desproporcionat i tots sabem que els fruits vermells són una fruita molt petita. Per tant, és com que això crida l'atenció. Què passa? Tu quan proves un fruit vermell, no, té com aquest gust així com àcid, com de xutxe, té com un sabor molt intens, molt, molt intens.
1: Gens.
2: I quan te'l menges, aquest gust tan intens desapareix de seguida i en vols menjar més. Llavors és com una miqueta una droga.
1: Ho podem lligar amb la temptació i amb el sexe ple, bàsicament. És el que estem veient que estan fent tots. Per tant, seria com una alegoria del que estem veient tota l'estona. El buscar el ple d'una manera descontrolada, que és el que sembla, estan tots allà com en moviment.
2: Ara mateix també et dic que no sé si estem parlant del jardín o de cocoa divendres a les 2 del matí, eh?
1: O aquestes teles, no?
2: Ai, bueno, bueno. És que la història d'aquestes teles, si les voleu saber, ja l'explicarem.
1: Us convidem un dia a olorar-les, que diuen per aquí que huelen a cocoa a les 2 de la mañanita.
2: És que sí, és que olor a cony, aquesta tela, però
1: que olores i t'embarasses, no?
2: Sí, sí, igual que el quadre, la tela igual, però clar, no. Bueno, cocoa sí, tu fas així i et quedes embarassada. Tu fas així, davant del Jardín de les Delícies i també. Què hago?
1: Entra tan nude, hi ha més coses. Hi ha una cova que costa molt de trobar, però us la posarem perquè jo dia d'avui encara no sé on està la punyetera cova.
2: Sí.
1: Hi ha dos personatges que van vestits, a diferència de tota la resta que va amb boles. I un li assenyala a l'altre amb el dit el que està passant, volem dir, mare meva, com l'has liat.
2: Això no, s'ha interpretat... Exacte, no, sí, sí. Això s'ha interpretat com que Adam i Eva serien aquests, els que van vestits i estan a dins de la cova, que una vegada expulsats, en teoria, per culpa d'Eva i de que mengés la poma...
1: Clar, quan
2: no?
1: Els expulsen del paraís on van, perquè... Bueno, sí, el món, no? Clar.
2: Sí,
1: perdó,
2: sí.
1: Res, ja està.
2: Doncs Adam li estaria assenyalant a Eva de mira, tot això és culpa teva.
1: Com el... Sí.
2: Com el, sí, sí, com el cristianisme en general, que sempre s'ha de culpar a la dona, etc. Per què? Perquè algú no sàpiga la història, quan va posar Déu a Adam i Eva al paradís, no? Va dir, podeu menjar i podeu fer de tot el que vulgueu, però d'aquest puto pomer no mengeu, vale? Què vam fer?
1: Menjar.
2: Menjar d'allà. Que aquí és on va aparèixer la serpa aquesta, que seria un poc el demonio, i li va dir a la Eva, comete una, que està molt rica. I adeu. Exacte. Llavors, també es creu que aquest panell central, ple d'orgies, no?, representa una mala interpretació del que va ser el manament de Déu a la Terra. Uh-huh. Sobre el fet de dir creced i multiplicaros. És que no sé com es diu això, la frase, cita, no? Bueno. O sigui, Déu va dir creced i multiplicaros. I Bosco, que ja aquí entrarem, dintre seu va pensar, això no s'ha...
1: Creixeu i multipliqueu-vos.
2: Això no s'ha interpretat bé. I per això surt la part del mig, aquest caos de, clar, Dios ha dicho, a por todas con el amor, i de

0: repente, locura i desenfreno.
1: Què és el que trobaríem al panell del costat, que és el més fosc de tots, el que en principi representa l'infern i que sembla un mal son, o sigui, fa lluïto.
0: Exacte, que aquí seria on anirien tots els que Déu castigaria per aquesta locura i desenfreno del panell central. Llavors trobem aquest infern que està partit en tres estadis. Hi ha els set pecats capitals, que si mireu Pastorets us els sabreu.
1: Sí, però costa de trobar.
0: I els seus càstigs. I alguns flipes bastant, perquè fa bastant mal rotllo.
1: 100%.
0: Havien de ser dolorosos, perquè es veu pictòricament. I, per exemple, un dels que es pot veure bastant fàcil és el de la ludopatia, que surt una persona que està com jugant a cartes i després té el seu càstig.
1: Un de bastant totxo també és, a baix de tot hi ha com un ésser estrany, assegut, sobre d'una trona que sembla un orinal.
0: Una trona, literal.
1: Se'n passa ànimes i les caga.
0: Fort. Després també hi ha una espècie d'home arbre que està al mig, està girat de perfil. Molts anys s'ha cregut que cara... S'ha cregut que aquesta cara era un autorretrat del propi Bosco.
1: Però 20 de novembre de 2025 anem a desmentir, aquesta cara és Nicolau Copèrnic.
0: Bueno, és que lo fort que la Núria sap quina cara té el Nicolau Copèrnic. O sigui, perquè vam començar això, no? Hi havia aquesta teoria, no és perquè hi ha molt poca informació de Bosco.
1: Cada vegada que he vist aquest quadre jo pensava, per què ha pintat a Copèrnic?
0: No.
1: Cada vegada, fins que em vas dir, és un autorretrat.
0: Té llum de la Fosco. No.
1: A mi Bosco ha bajado del cielo y me ha dicho, es Copèrnic.
0: Hi ha molt poca informació, per tant, no es pot validar aquesta teoria de que és un autorretrat, no. Però la Núria ha posat llum a la foscor i ha descobert...
1: Sí, perquè ho he buscat i ningú...
0: Qui sap quina cara té el Nicolás Copèrnic? És tan fort.
1: Si busques, te la diu.
0: Segueixo
1: però
0: impactada.
1: No sé, és una cosa que tenia en la meva memòria. I quan vam anar a veure el quadre vaig dir, ala, és Copèrnic. No entenia per què.
0: Busqueu Copèrnic i compareu.
1: No té cap sentit. Ho posarem també perquè ho pugueu comparar, però... Bé.
0: En fi.
1: Es creu això que és que és com un autorretrat d'ell, però bueno, que no sembla gaire. O sigui, per mi no s'assembla gaire. Però...
0: No, ja ho hem deixat clar, és en Copèrnic. Després de tot, també, deixant de banda aquestes possibles teories... Trobem molts instruments, val? Que en aquell moment els instruments eren elements de tortura, perquè representaven música pagana, i això era com, ¿qué me estás diciendo? Mal.
1: A més, hi ha un personatge que té com tatuat a la galta del cul una partitura amb música real que diversos músics han pogut llegir, en aquella època era la melodia associada al dimoni. Que això és una mica com quan la Rosalía, abans de treure la de Verheyen, no, va treure la partitura i anar allà tocant. M'imagino el mateix, en plan, oh, voy a probar el Bosco.
0: Era com el reggaetón.
1: Si lo toques, mueres. I la gent...
0: També, què trobem? A dalt de tot, un incendi, vale, que se sap bastant que és un incendi real que va existir i que va cremar el poble on vivia en Bosco. I això és algo que el devia marcar bastant.
1: Home, sí, suposem. Té pinta de ser un poblet petit. Llavors, quines són les interpretacions del que representa el quadre, del que en Bosco ens volia dir? He portat unes quantes i després us direm quina és amb la que... Bueno, la que actualment està més acceptada. La primera parla d'una espiritualitat oculta.
0: Com la Rosalía, entrant
1: al tema. Bueno, és que...
0: Com hilamos.
1: Bueno, el padre de Rosalía perdido. No sé, és que ara hi ha una teoria amb el pare de la Rosalía que fa molta gràcia. Total... El que deia, espiritualitat oculta, com si fos un mapa de l'ànima que passa per diferents etapes, la innocència, la temptació i el càstig, i també d'alquímies o significats ocults de sectes heretges contra el cristianisme. Aquesta és la que està més descartada pels estudiosos perquè És no els hi deu venir de gust, aquesta.
0: Lligant, o sigui, lligant amb aquesta interpretació, podem parlar també del que dèiem abans, que s'ha descartat de les sectes, perquè també hi ha molta gent que va començar a dir que si en Dosco, que si en Bosco es drogava per pinta...
1: És que ara diu pitjor, abans feia en Bosco, ara no en... queda tant.
0: No queda tant català. Que si tenia molta imaginació... Llavors, això, vaig escoltar-ho en un podcast molt interessant, que us el recomano, que són dos nois parella que treballen en el Prado i que em recorda una miqueta també el que parlem aquí, perquè parlen distesament del món de l'art, i vaig trobar una info molt interessant que deia que és que ell no és que tingués imaginació o es drogués, etc., per pintar, sinó que en aquell moment que estem parlant del segle XV, principis del XVI, hi havia tot un lore holandès de cultura popular, d'històries populars orals, que no, clar, ha quedat escrit, que segurament, tal com el que hem explicat dels musclos, deu haver mil històries així en el quadre. Llavors, nosaltres a dia d'avui no ho podem interpretar perquè no tenim aquesta informació, saps? Però no vol dir que el senyor sigui uah!
1: Un drogat, sí.
0: Exacte.
1: Fos, perquè, pobre. Més interpretacions. La segona que alguns han donat com a bona és que representa una visió sobre l'ésser humà. Una visió pessimista, concretament, en plan que l'humà està condemnat per naturalesa, cosa que crec que sí, i la seva caiguda o cagada constant és inevitable.
0: Sí. Aquest és un pensament molt de la Revolució Francesa, ens ha dit.
1: Doncs, crec que aquesta està bastant acceptada. I la tercera teoria que hi ha sobre el quadre és que seria una crítica social i política del moment, de la corrupció moral dels polítics i, doncs, altos cargos de l'Església, disfressats de fantasia perquè la gent no reconegués qui són. Això m'encanta.
0: Seria la millor, en veritat, interpretació, perquè crec que és una bona forma de transformar com aquest odi i d'una forma superoriginal.
1: 100%. La següent teoria està relacionada amb que el desig no és dolent per si mateix, sinó la forma en què fem servir els humans i li donem forma al que seria el desig. És una teoria més neoplatònica que per alguns és com que ha representat la idea pura del plaer.
0: Aquesta, per context històric, potser és la que em quadraria menys, no? I la veig com molt... massa filosòfico.
1: De fet, no té a veure, però del unicornio no has comentat al final res, no? Que surt al quadre.
0: Sí, surt un unicornio, crec que és a la part del paradís, sí, és a la part del paradís, que estava ben aigua, i quan... hi havia una llegenda també que deia que quan el corn de l'unicorn tocava l'aigua...
1: Corn de l'unicorn.
0: Era l'aigua més pura que hi podia haver o era la cosa més purificadora, algo així.
1: Ves que hi ha 40.000 simbolismes, vull dir que se'ns posessin allà a desgranar tots, perdó, però recordava que havíem parlat d'aquest. Per últim, ara sí, teoria, la més acceptada de totes és que en Bosco era una persona profundament cristiana i pinta aquest quadre amb una voluntat de moralitzar a qui vegi el quadre, una advertència del que poden provocar els plaers carnals i el càstig que comporten. El panell central, per tant, seria la viva imatge de la decadència de la humanitat que fa que vagin, doncs, condemnats a l'infern, i els elements eròtics i fantàstics jugarien el paper de ser, doncs, només símbols de pecat i la corrupció d'un bon cristianet.
0: Quanta informació a la d'avui, vale? Jo crec que us la podeu apuntar. Avui era un dia de prendre punts, en veritat.
1: Sí.
0: Total. Però, sí, no sé, el que sabem segur és que en Bosco era un home intel·ligent, era llegit, i aquesta interpretació a mi, sincerament, és la que més enquadra.
1: Si us interessa, hi ha molta informació que no us l'acabareu, que no he pogut explicar. L'Ari, de fet, té un llibre sobre el Jardín de les Delícies. Us recomanem també anar al Prado a veure-la. No agafeu visites guiades que us porten a veure tot, sinó com aneu a veure alguns dels quadres.
0: Així us podeu entretenir més.
1: Exacte, llavors, i busqueu com aquesta, no?
0: Cosetes.
1: Tipo la cova amb aquests dos vestits que no trobareu, etcètera, etcètera.
0: És que és el típic quadre que quan cada vegada que el mires veus coses noves.
1: Exacte.
0: De fet, també, si voleu més informació però us fa per llegir, hi ha un documental molt xulo que es diu El Jardín de los Sueños d'Ivan Pelayo i està gratis a YouTube. No sé quan, no pirata és, però en fi.
1: Sempre documentades, mai indocumentades. Ens digueu per xarxes quina teoria us quedeu. Si heu descobert alguna escena que us fa gràcia. Si teniu una altra interpretació d'alguna de les persones que surten, etcètera, etcètera.
0: Exacte. Per tant, recordeu que estem com a @pecatoriginal tant a Instagram com a YouTube, Spotify i ara TikTok, perquè som unes modernes.
1: Exacte. I ja sabeu, si hi ha alguna cosa que no sabeu, us la inventeu, que així és com s'han generat totes les llegendes que molen. Arriben de generació en generació i nosaltres podem estar aquí avui explicant-les. Si ens veiem la setmana vinent.
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

disco. It ain't no country club either.

0: Morning Glory la Morning Glory.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parc Natural de Montserrat i el de la Serra de Montsant s'han afegit avui als 5 parcs que hi ha tancats per perill d'incendi: la Baronia de Rialb, Riera Salada, Montmell Mamallar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que preocupen especialment les Terres de l'Ebre, Ponent i el Prepirineu, però que l'alerta és general. Són declaracions a la xarxa.
3: Sí que hi ha una especial preocupació per l'àmbit del Prepirineu, de Ponent i de les Terres de l'Ebre, en un dia com avui, on tenim temperatures molt elevades, a 43 graus en determinats punts de Terres de l'Ebre, i amb humitats molt baixes. Per tant, aquestes són les zones que el dia d'avui, el dia també de demà, ens preocupen especialment, però amb una crida generalitzada a entendre que estem en una situació general de perill d'incendi molt elevada.
2: I avui hem sabut que el risc que té la calor per la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar l'aire acondicionat. Escoltem Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
4: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió amb refrigeració. I l'Ajuntament de la zona, que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitants.
2: I l'Ajuntament de Mataró ha arribat a un acord amb el Corte Inglés per recomprar els terrenys de Can Fàbregas i de Caralt, on s'havien de projectar els grans magatzems, després que el projecte quedés en paper mullat, però es va iniciar un litigi de 15 anys que ara arriba a la seva fi. El preu de compra serà d'11,7 milions d'euros. En aquella època es van comprar per 24 milions. La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamèrica d'Humor Gràfic QB2 2026, el màxim reconeixement del sector en la llengua castellana.

0: donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11, o des d'e-books a l'hora que us convingui, aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
1: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
2: Jutgessa.
1: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
2: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
1: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
2: No, en el meu cas jo no ho soc, el meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
1: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
2: No tots som de la mateixa branca.
1: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans. Bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
2: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
1: branca.
2: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
1: I com es deia el mas?
2: És Can Leio.
1: Can Leio.
2: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o diferents massos que podien pagar mossos.
1: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
2: En el cas de la nostra família va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
1: I va anar a Barcelona.
2: Va anar a Barcelona.
1: Què feia? De què va treballar?
2: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, allò que es deien venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
1: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
2: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
1: Tu vas néixer el 1960.
2: Sí.
1: A quin barri estava aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona.
2: Sí.
1: Amb quina edat vens aquí i a on?
2: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
1: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
2: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
1: Amb aduanes.
2: A consignataris.
1: A consignataris.
2: De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors, allà, doncs, vaig treballar tota la meva vida.
1: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
2: No.
1: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
2: Jo no. O sigui... jo no, les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar, i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
1: Però aquí ja no venies per estudiar.
2: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
1: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
2: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era la plaça Sant Jaume, uh-huh. I eren una escola de monges, i després d'allà doncs, vaig anar a, lo que, a fer el batxillerat i el COU amb una escola del carrer Portaferrissa.
1: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
2: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig... vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors, és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
1: Sí.
2: O sigui que no...
1: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
2: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
1: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
2: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era el segon de batxillerat, no me'n recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al port de Barcelona. I treballava i estudiava.
1: I com vas anar per allà?
2: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me'n recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
1: Sí, sí, una feina 40... d'administrativa.
2: 42 anys.
1: En què consistia la feina?
2: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrries que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on t'estigui. Quan dic carrer, és
1: sí,
2: l'explanada.
1: Sí. Eh? Sí, és una via, vaja.
2: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure... És un tetris.
1: Sí, hagin
2: de
1: moure els menys possibles.
2: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És... Bueno, és una feina molt... Bueno, a mi m'ha agradat molt.
1: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
2: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
1: I sí, tots els que figuren i no peguen cop.
2: De Madrid, sí. Perquè era un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, en mecanització... En quant a tot.
1: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
2: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
1: I on estaves tu era més d'exportar que no pas. O les dues coses?
2: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi, quan hi havia crisi aquí, i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca, sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més, però d'una manera bastant lleu.
1: Pels que no hi estem en el port,
2: sí,
1: la sensació que es té és que és un ambient molt dur,
2: sí,
1: amb vagues potents,
2: sí,
1: amb gent que baralles bastant constants.
2: Sí.
1: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
2: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. Mm-hmm. Allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver a sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. Mm. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
1: sí,
2: posa, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors allà a primera hora del matí treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
1: Perdona, allò això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
2: Un bombo de gruistes
1: i de
2: tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària, doncs, seria un gruista i tots els altres que potser... Doncs, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro, poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobrava molts diners, i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada, amb poca... No vull dir cultura, però amb poca... No sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren... Estic parlant de fa molts anys, eh?
1: Mm-hmm.
2: Un estibador, doncs, podia tenir 3 famílies. I a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per el que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer 3 sobres per 3 famílies diferents. O sigui, era un món...
1: Perdona, quan dius 3 famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a 3 famílies.
2: Una persona tenia 3 famílies. Pues 3 senyores i 3 fills, oi, 3 fills. 3 senyores i fills amb cada
1: fills
2: senyora.
1: Amb cada una. I això era habitual.
2: I era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
1: bueno,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
1: Bueno, no, però ja és la història, no és prehistòria, això.
2: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones amb... Bueno, persones competents, amb estudis i amb... Però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
1: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
2: Va, sí, eren uns sindicats molt bèsties perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar... Com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida.
1: Era impossible.
2: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i bueno, no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt unificats, o són molt... una pinya molt grossa.
1: I la relació d'aquesta gent més manual... amb els d'oficines i amb els...
2: No,
1: era
2: no,
1: mínima.
2: Era mínima, era... I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem, no tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
1: Estrangers, la majoria?
2: Estrangers?
1: Sí, o sigui, no eren...
2: No, estrangers no, tots d'aquí.
1: Eren locals.
2: De la Barceloneta gairebé tots.
1: Sí, o sigui, eren... No. Clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
2: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
1: No, és allò que...
2: A més de pares a fills, i llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull dir, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot
1: sí.
2: Està mecanitzat fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
1: I et jubiles?
2: Bueno, vaig passar tots els anys en allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena soc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
1: Sí, sí, els anuncis.
2: Els anuncis, tots sí. Els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
1: Sí, això no hi és.
2: I van passant els dies i no hi ha manera... I ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar, a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir, ha de passar pel ple de l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament em va donar confiança i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
1: I el, com es deia, el Vinyals?
2: Va ser l'anterior a la Gemma.
1: Ostres, sí que fa temps que...
2: Sí, perquè jo ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 8 o 9.
1: El ser de substituta era voluntària i sense cobrar.
2: Totalment, era... Totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
1: Aleshores no corresponen amb el sou.
2: No, és totalment voluntariat. Però bueno, és molt satisfactori.
1: Vas tenir de fer un curset, algo de fonaments de dret o algo?
2: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta signatura de registre civil, o sigui, era signatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
1: Sí, els casaments s'han acabat.
2: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
1: Sí, va haver-hi unes oposicions.
2: Bueno, una convocatòria.
1: Una convocatòria.
2: És una convocatòria i llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
1: I això va ser molt recent, el 2025.
2: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. Sí, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
1: sí, sí.
2: És...
1: Sí, sí.
2: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
1: I què va canviar?
2: Doncs va canviar que el gener del 25... va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta que es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
1: sí, sí.
2: Posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. Sí, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
1: Sí, que és el que el registra aquella proposta ho ha fet malament.
2: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que... Bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei de la 1/2025 i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
1: Però en canvi heu guanyat altres competències.
2: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
1: Oficina judicial
2: al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
1: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
2: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorguen unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
1: i un resultat incert.
2: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per amb dues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
1: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
2: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges, que la paraula som lego. Nosaltres som jutges lego. Un jutge lego és jutge,
1: sí, però no té
2: una formació, no té una formació amb aquesta matèria. Sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara estic amb l'Ajuntament per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
1: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes?
2: Videoconferències vol dir que si a tu t'envien... Tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora, has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors, el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no... s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i testimoni.
1: Sí, que ha de validar que ho estàs dient.
2: Amb una pantalla, de manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno, també et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49 tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
1: Perdó, el 1800...
2: Sí, 98.
1: El que sigui... Això és quasi tant com municipis hi ha.
2: Hi ha 947 municipis.
1: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
2: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
1: No en tenen.
2: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
1: Val.
2: Els jutjats de pau estan en els municipis, doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui tenen una oficina o un jutjat de pau.
1: Sí, perquè hi ha volum de casos.
2: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre varios i es diu una associació.
1: O sigui, sí, sí.
2: Casaments. Vale?
1: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
2: Sí, sí, a mi la primera.
1: Sí.
2: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments, que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi, se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
1: Sí, sí.
2: Ha passat un any i, de moment...
1: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
2: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu com a mínim un de les dues persones que es casen. Sí, sí. Una vegada fet tot l'expedient, llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar, o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió, es pot casar en el notari, o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen, i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
1: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
2: sí,
1: o al museu...
2: O en el jardí del museu, o el que sigui. Cobra una petita part, però cobra.
1: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes. O sigui,
2: sí.
1: Gent que no es presenta?
2: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que a la millor a pocs dies del casament... ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois, anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven, un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, anar a la sala és petita. Acaben unes 20 persones i normalment el que es casen, doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
1: Es veia venir.
2: I anava vestit igual que ells.
1: Hòstia.
2: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa... espectacular.
1: Sí, sí, sí, que era important per ells.
2: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portant allà com a amagadet, però va haver un moment que algú es va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells. I feien molt d'oig. Bueno, hi ha moltes anècdotes. És, realment ens han tret la competència que donava llum.
1: La divertida, sí.
2: Donava llum a la nostra feina.
1: També hi ha qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
2: No ha passat mai. És una sala... És una sala molt austera, és una sala molt austera. Jo els he dit que poden posar música i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors es dic, bueno, doncs ara podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna, sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo en aquell moment, doncs,
1: parlaments per part de familiars o amics o
2: entre ells, que són en aquell moment que són improvisats, doncs treuen molt de si.
1: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
2: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
1: Has anat a llocs molt freds.
2: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb... érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. M'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors en allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina, l'Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
1: Tens una filla que ara ja és mare.
2: Tinc una filla i un fill.
1: Sí, i tens nets.
2: I tinc un net.
1: És això.
2: Sí.
1: I què tal això, de ser àvia?
2: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una... No em torno boja pels nens... Llavors em vaig pensar que, bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, quasi tal, quasi qual. Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang, com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera, potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé. Però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps... El Damià, que és el Damià, i l'Helena és l'Helena.
1: Sí, sí, ha adquirit un...
2: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
1: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tennis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
2: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir ping-pong, sí. Perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
1: Sí, poses una distància.
2: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
1: Tens un germà actor?
2: No, un cunyat.
1: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
2: A mi no m'agrada.
1: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
2: sí,
1: a molts actes.
2: Sí, fem, bueno, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, soc, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules, ho ha fet, i l'acompanyem sempre, però tema teatre a mi no em va gens. M'agrada com a espectadora, però no com a actriu.
1: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar algun dia, va, fem una cosa...
2: No, que va, soc tímida. Soc tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
1: Tens alguna frase que faci servir molt com a lema? Allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així.
2: No sé com dir-te, jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
1: Sí,
2: si no hi ha un inici,
1: ja no hi ha res.
2: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. I jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, si surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa. Però ha d'haver-hi un inici.
1: Si creus que té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
2: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. O jo, per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
1: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
2: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec que em torni.

0: i tens algun projecte, allò que diguis que vaig a fer el primer pas cap allà?
1: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
0: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
1: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més, o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves, i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
0: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
1: Ha sigut molt, molt plaent, la veritat.
0: I ja està. Ui, de fet, és... ja va acabant.
1: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, perquè no...
0: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals. Jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula en la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent-ho de
1: jutgessa de pau? Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
0: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè ja l'ajut tècnic de Manel Calvet i la ràdio televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu, i de moment té continuïtat aquí davant de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier Navarro.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Adif informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens a la R2 i la R11, que es manté tallada, recordem-ho, arran de l'esvoranc a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany i segueixen, d'altra banda, omplint el forat amb formigó mentre n'investiguen les causes. El subdirector de Construccions Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà hi obriran una oficina d'informació per totes les persones afectades. I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat en 100.000 euros per als comerços afectats per un altre esvoranc, en aquest cas el de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per a un fons de comerç.
3: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs aquesta aturada de la seva activitat.
2: I l'Agència Tributària ha destapat 333 milions de frau fiscal el 2025, un 13% més que l'any passat. La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que remunta al 2015, únicament per darrere de 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions, donacions, patrimoni i transmissions. I la platja de la Rabassada de Tarragona ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per a persones invidents. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balisses que donaran informació sonora. Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran els missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin en aquesta zona de la Rabassada. I parlem del Festival de Peralada, que s'estrenarà diumenge 26 de juliol a l'Església del Carme amb Diario de una Madre, un cicle líric per a soprano i piano amb música d'Albert García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. Sabina Puertolas i Rubén Fernández encapçalen el projecte, que s'articula al voltant d'un dietari imaginari que posa el focus en la relació de la mare i la filla.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, a les 10 us parla Mercè Roura. Darrer ple d'aquest curs al Congrés dels Diputats aquesta tarda. D'una banda, el Congrés ha tombat per segona vegada els objectius d'estabilitat en què el govern espanyol tenia previst elaborar els comptes, que ja van ser rebutjats la setmana passada. Tot i aquesta negativa, el Ministeri d'Hisenda ha dit que els presentarà. I de l'altra, ha rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per PP i Vox contra el projecte de llei que preveu la condonació de més de 83.000 milions d'euros del deute del Fla. I Adif informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11 que es manté tallada arran de l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. El subdirector de Construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona.
3: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
2: El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà obriran una oficina d'informació a totes les persones afectades. I avui s'han superat els 40 graus en diversos punts a Ponent i les Terres de l'Ebre. La màxima temperatura ha estat de 43,2 a Vinebre. Altres indrets que han superat els 40 graus han estat Ascó, el Pantà de Siurana o Falset. La previsió per demà és que la calor continuï una mica amb menor intensitat, afectant el terç nord-oest del país. Recordem que també hi ha activat aquest pla alfa a nivell 3 a 150 municipis amb màxim risc d'incendi. I l'Audiència de Barcelona ha tornat a denegar la llibertat al pare del nadó investigat per presumpte maltractament ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron el 16 de març. El tribunal considera que existeix risc d'obstrucció de la investigació, més de la gravetat dels delictes investigats i la possibilitat que pugui coaccionar i pressionar la mare atenent la seva vulnerabilitat. La mare del nadó, per cert, també ha estat aquesta tarda davant del jutge declarant prop de 3 hores i ha reiterat la seva absoluta innocència. I acabem parlant del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars Jussà, que celebrarà la seva 15a edició del 7 al 9 d'agost a Tremp. El certamen ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per competir a la secció oficial.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com anem? Salutacions cordials i gràcies de nou per estar a la sintonia del Rock and Classics, escoltant els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Menorca per a recordar els èxits i la història dels Ja t'ho diré.

provinents de diversos grups musicals. A l'inici de 1990 van enregistrar les seves primeres cançons. Ei Joan, Esbell Pescador, Mujeres i Último Verdugo. Això va ser als Estudis Digital de Palma de Mallorca. Anem a escoltar, doncs, precisament el que va ser un dels seus primers temes que va aparèixer posteriorment en el seu primer llarga durada. Ei Joan.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Esplac un vol a la paret d'esgrat quan no hi ha més llavor que sembrar quan la mà

0: A principis de 1991, els Ja t'ho diré van decidir en bloc d'anar-se'n a viure a l'Empordà, concretament a la localitat de Biure, on van preparar el seu primer disc, que és Blau es Fester, un disc que portava èxits com aquest, Suspès en l'aire. Suspès en l'aire i... Doncs Ja t'ho diré que demostraven a Catalunya i als països catalans que hi havia molt bones bandes que només havien començat a brillar, que ens portarien molt bones estones amb bona música en els propers anys.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I és que tenen una gran quantitat de temes interessants per escoltar. Com aquest altre que ja sona i que també apareixia en el seu primer disc, que és Blau es Fester, Per on surt el sol.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: principis dels anys 90, els Jato anaven amunt i avall arreu de Catalunya per aportar la seva millor música al costat de bandes com, per exemple, Sopa de Cabra. I van connectar amb Josep Tió, un dels compositors, cantants i guitarristes de Sopa de Cabra, que els hi va produir el seu segon llarga durada, un disc publicat l'any 1993 que s'anomenava Dos o Tres, i aquest és un dels seus temes sentimentals que parla del mar i que es diu M'allunyaré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics.

alternant temes tranquils amb més rockers i més moguts com aquest Joan Barrina, un altre dels temes que apareixia dins d'aquest segon treball de Ja t'ho diré, que es deia 2 o 3. I encara més temes amb bona marxa. Aquí és un altre dels talls d'aquest disc interessant d'escoltar. Hi ha color. Hi ha color.

0: els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
1: Arribem a l'any 1995, un exercici clau en la història dels Ja t'ho diré. Moment en el qual es tancaven els estudis Música Global de Girona l'estiu d'aquell 1995 per enregistrar un excel·lent treball que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar en primícia junt amb ells a la ràdio. El disc Moviments Salvatges que començava amb aquest fantàstic Res no es mou.

0: Un excel·lent treball el que estem recordant a Rock and Classics. Moviments Salvatges, aquest llarga durada de Ja t'ho diré, que ens portava temes com aquest a poc em vaig dibuixant, i amb col·laboracions de luxe, com per exemple la de l'encara llavors guitarrista de l'Último de la Fila, Quimi Portet, en el tema que hem escoltat al principi, Res no es mou. Ells són els protagonistes del Rock and Classics d'avui, Ja t'ho diré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics.

I si avui vens al Rock and Clàssics i trobaràs els Ja t'ho diré. Des d'aquest Moviment Salvatge és un dels seus temes imprescindibles de la discografia dels menorquins. Si vens amb la col·laboració al violoncel de Franzina Turón. També hi havia altres col·laboracions que encara feien una mica més atractiu aquest disc. Concretament, el tema que el tancava hi havia a les veus Gerard Quintana, Imbècil per un dia.

Després de l'èxit de Moviments Salvatges, dos anys després reapareixien els Ja t'ho diré amb un altre treball molt interessant que, de fet, va ser l'últim enregistrat en català per la formació menorquina. El disc es deia Un ram de locura. Aquest va ser el seu primer single extret, sonant per tot arreu aquell 1997, aquest univers. I seguim amb més bons temes des d'aquest ram de locura. Aquest un tema una mica més salsero, més calent, que ens transporta a imatges estivals. Sal i dolçura.

0: interessantíssims temes, excel·lent producció, la del Setge, t'ho diré, amb aquest Ram de locura que sonava el 1997. Aquest és el tema Per a tu. Després d'aquest treball van decidir de fer un disc en directe, el doble Es Directe, l'any 1999, enregistrat en la gira que havien fet en els darrers temps, i l'any 2001 van treure el seu últim treball en castellà, Soñando Silencio. I aquí s'acaba la història del Ja t'ho diré, a banda d'un recopilatori publicat l'any 2003. Com us hem dit, però, per sort van reaparèixer el 2013 amb una nova gira per a commemorar tots els seus anys d'història. Estem acabant el programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rocknclassics.
0: També, si ho preferiu, ens podeu enviar un mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: Marxem a un dels postprojectes, Ja t'ho diré, el que encapçalava Cris Joanico al costat d'altres músics que es van reunir a finals dels 90 amb un nou projecte que agafava una mica dels Ja t'ho diré, però també ens portava una proposta nova. Eren la veu de Ja t'ho diré, Cris Joanico, al costat del guitarrista Toni Xuclà, i la guitarra i la veu de Juanjo Muñoz. Així doncs, una proposta molt acústica que es va anomenar Menage a Truar com a disc de presentació el 1999. Aquest un dels seus temes enregistrats en viu, Viatge estel·lar d'un adolescent. Amb ell us deixem. Adéu-siau.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Laguna. Ràdio Cardedeu 90.7.